Deixa de ser l'entrenador del Barça, també el de jugadors com Vesely, que s'ha emocionat molt amb l'ovació del públic culer, i veurem què passa amb el futur de jugadors com la Provítola o Satoranski. Al Barça, doncs, se li ha escapat un altre títol al Palau Blaugrana, tot plegat abans d'un estiu que es preveu intens i amb molts canvis a la plantilla blaugrana.

0: Kiko Veneno cobra avui la 22a edició de La Fònica al Festival de la Veu de Banyoles.
1: El cantant presentarà les noves cançons que formen part del disc que publicarà aquest 2026 i del qual n'acaba de llançar un primer avançament, aquest Helicrisum que estem sentint. Estarà acompanyat de 7 músics. També s'hi podran escoltar els temes de sempre al concert a partir de les 10 de la nit.
0: Aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què tenim avui previst a l'Aquí Catalunya?
2: Mira, anirem actualitzant totes les novetats en relació a aquest horrorós terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela, aquests dos terratrèmols que han passat a la mitjanit, actualitzant la xifra de morts, vaja, tot el que n'anem sabent. I al plat fort avui ve Jordi Turull, el secretari general de Junts, això serà a les 9 del matí, que ens expliqui una mica en què consisteix aquesta proposta que van fer ahir des del Congrés en la compareixença de Pedro Sánchez perquè faci un Starmer, un Keir Starmer en referència al primer ministre britànic, però també hi ha qui ho ha batejat com un Artur Mas, un pas al costat, no? Que faci un pas al costat Pedro Sánchez i proposi un candidat alternatiu, això és el que diuen des de Junts, per votar-lo i que tiri amb l'any que queda de legislatura. Li demanarem pels detalls de tot això, per si són reconstruïbles els ponts amb el PSOE, per si hi ha hagut acostament o no amb el Partit Popular per la moció de censura. Vaja, bastantes coses ens haurà de respondre el Jordi Turull.
0: Sí, té teca, vull per respondre.
2: I a partir de les 10, el racó de pensar amb la Imma Sustia, José Antonio Ponseti, parlarem de teories de la conspiració. Això i la música del Litus per tancar el programa.
0: Que avui versiona Bruno Mars.
2: Avui versiona Bruno Mars i abans també haurem parlat amb el director de la sèrie Ravalejar. Ja sabeu, aquest bar del Raval, aquest restaurant que un fons d'inversió va expropiar i ell, el director, és el fill de la família. Per tant, parla en primera persona.
0: Una mica de tot avui a l'Aquí Catalunya. Que vagi molt bé, ben atents.
2: Gràcies.
0: Que estarem. I a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya Cerca Catalunya, l'Oi Proi, a la cadena SER.
3: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dijous, és 25 de juny.
2: Per a refrescar-nos, és una bona estoneta i, bueno, està molt bé.
3: Amb aquests dies com avui i demà, que diuen que farà molta calor, a més dels altres dies, és extraordinari.
1: Avui és el dia, comencen a baixar les temperatures després d'una setmana en què s'han registrat valors de rècord. Aquesta onada de calor s'ha cobrat 13 morts en només dos dies a Catalunya. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. El primer d'ells, el temps. Ja hem dit que, teòricament, avui els termòmetres començaran a baixar una mica o, com a mínim, no seguiran enfilant-se. Amb tot, la calor intensa es mantindrà. El trànsit, dues avaries a aquesta hora compliquen la circulació. Una la trobem a l'AP7, al Papiol, en direcció Tarragona, i l'altra a la B20, a Barcelona. Totes dues el que provoquen és que hi hagi un carril tallat. I el transport públic a aquesta hora no consten incidències. Catalunya ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre dilluns i dimarts, coincidint amb l'onada de calor. Són dades de l'Institut de Salut Carlos III, que monitoritza l'augment de defuncions durant un període d'altes temperatures i el compara amb la mortalitat esperada. Susana Ruiz, bon dia.
4: Bon dia. Les 13 morts atribuïbles a la calor representen un dels pitjors inicis d'una temporada d'estiu des que hi ha dades. La majoria de les víctimes eren persones de més de 85 anys. Entre diumenge i dimarts, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 208 persones durant aquesta onada de calor. A Lleida, dels termòmetres han registrat temperatures de fins a 41 graus, 40 amb 9, per no dir mentida.
1: Ben puntualitzat. De fet, enmig d'aquesta calorada, els incendis han estat habituals i el darrer és el de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que va quedar estabilitzat a última hora d'ahir a la tarda.
4: I això va permetre aixecar el confinament de la població del municipi i també d'un càmping pròxim al lloc on havia començat el foc. Estem parlant d'unes 700 persones en total. Els bombers han continuat treballant-hi tota la nit amb l'objectiu de controlar l'incendi.
1: Més coses, perquè Junts s'obre a investir un altre president del PSOE. Vicenç Llorca, bon dia.
5: Bon dia, Gisela.
1: Això sí, amb la condició que Pedro Sánchez s'aparti del càrrec arran dels presumptes casos de corrupció que envolten el partit i la seva família.
5: Sánchez ha rebutjat frontalment la proposta durant la compareixença que ha fet el Congrés dels Diputats, però els de Puigdemont consideren que la proposta anirà guanyant pes amb el pas de les setmanes.
1: En té més detalls el Xavier Balló.
6: Junts considera que Sánchez hauria de seguir els passos del primer ministre britànic, dimitir i que es busqui una alternativa que acabi la legislatura. Veuen normal que la primera resposta hagi estat negar-s'hi, però Míriam Nogueras ha defensat que és el millor moviment per evitar que l'extrema dreta arribi al govern.
7: Només hi ha dues opcions, no fer res o la via Starmer. Vol ser vostè el responsable que l'extrema dreta ocupi el poder, perquè si no s'aparta, ho serà.
8: El próximo primer ministro británico va a ser el sexto primer ministro que conozca. Si España hoy cuenta con los indicadores económicos y sociales más importantes y mejores de la Unión Europea, también es gracias a la estabilidad que ha traído este gobierno durante 8 años.
6: Sánchez no ha deixat cap marge per un altre escenari que no sigui el de la seva continuïtat.
1: I el Ministeri d'Educació planteja rebaixar menys de la meitat el nombre d'alumnes per aula a la franja del 0 a 3 anys. És una reivindicació històrica de les educadores de les escoles bressol, però que no començaria a aplicar-se fins d'aquí a dos cursos.
5: El Ministeri ha fet la proposta en la mesa de negociació que fa amb els sindicats a nivell estatal i seria d'obligat compliment per totes les escoles bressol, també les privades. Segons aquesta normativa, que el govern aprovaria com a decret llei, els nadons menors d'un any serien d'un màxim de 4 per aula, la meitat que es permeten ara mateix. Entre 1 i 2 anys serien 6 infants i entre 2 i 3 un màxim de 8 alumnes. Ara mateix els topalls són de 14 i 20 alumnes. La proposta marcaria també un nou límit d'alumnes al batxillerat, dels 35 actuals a un màxim de 30 i exigiria una adequada climatització dels centres educatius.
1: I avui comença el primer tall de l'estiu a la xarxa de metro de Barcelona. El tram de l'L9 10 Nord, entre la Sagrera i 11 de setembre, estarà fora de servei fins al 30 d'agost. El motiu són les obres per adaptar el macropou de la Sagrera a la futura entrada en servei del tram central de la línia.
4: L'actuació impulsada per la Generalitat té un pressupost de 22 milions i mig d'euros. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha assegurat que la perforació de la L9 s'acabarà aquest any.
9: S'acabarà la perforació de la línia 9 aquest any. Es posaran en marxa noves estacions el 2028. I precisament l'actuació amb Acoprou és una actuació que el que fa és posar les vies allà on s'han de posar perquè puguin anar amb el tram, diguem. Per tant, és una preparació d'aquestes noves sessions que s'han de posar en funcionament a la línia 9 i la línia 10.
4: Com a alternativa al tram que queda sense servei, el metro és la més eficient, amb l'enllaç amb l'L1 a Fondo i l'L2 a Gorg. Els usuaris també poden utilitzar les línies regulars d'autobús H8, 34 i 126, a més d'un servei especial de bus substitutori. Entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquesta afectació s'ampliarà fins a Bon Pastor.
1: I la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones a Barcelona que portaven un quilo de cocaïna en un vehicle. La policia catalana té oberta una investigació per aclarir si hi ha relació entre els dos detinguts i un avís sobre un presumpte tiroteig que van rebre en un pis del Born. Martí Oliver.
10: Els Mossos van rebre l'avís la nit de Sant Joan, on s'afirmava que s'havien sentit trets d'arma de foc, però quan van arribar al pis no van trobar ni sang, ni restes de cartutx, ni cap arma, ni tampoc cap ferit, només un home que de moment s'ha negat a col·laborar i que, per tant, no permet confirmar que es disparés cap tret. Una estona després, la Guàrdia Urbana va detenir aquests dos homes dins un cotxe que portaven droga al cim i ara la policia catalana el que està intentant esbrinar és si l'avís del presumpte tiroteig i les detencions podrien estar relacionades amb la droga com a nexe.
1: Són les 7:27.
11: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
12: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
13: El dissabte 27 de juny és el Dia de l'Empresa. Un dia per reconèixer la importància de les empreses en el teixit productiu català. I del 22 al 27 de juny, a SER Catalunya parlarem amb start-ups, cooperatives, empreses familiars, autònoms, perquè les empreses són motor de progrés i benestar, perquè generen oportunitats i innovació. 27 de juny, celebrem el Dia de l'Empresa. Perquè quan una empresa creix, Catalunya lidera. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: València que guanya la Lliga de Bàsquet i deixa el Barça absolutament a la deriva.
5: L'equip ja no dona per més, segons l'entrenador Xavi Pascual, qui va felicitar el nou campió.
14: Felicitar al València, primero de todo, han sido mucho mejores que nosotros. Queríamos terminar de una mejor manera, no ha sido posible. Hemos ido al límite de nuestras posibilidades, pero no nos ha dado para más. Es una lástima, solo si nos tienen que recordar por algo es porque lo hemos puesto todo, no hemos conseguido brindar este título.
5: Aquest va ser l'últim partit de Pascual a la banqueta blaugrana. Jordi Trias, exjugador i suport institucional de la secció, ja diu obertament què busquen i en què treballen pel futur.
15: Un entrenador que encaixi les peces que l'any que ve tindrem. Volem fer un joc en principi molt ràpid, molt físic, una mica mirallar-nos una mica amb el València. És l'estil de joc que ens agradaria.
1: I avui, Susana Ruiz, què celebrem?
4: Doncs el Dia Internacional del Mariner o de la Gent de Mar.
16: Y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar.
4: Dia establert el 2011 per l'Organització Marítima Internacional com a reconeixement al més d'un milió i mig de persones que sustenten el 90% del comerç mundial. Aquest mariner del Perales és una miqueta més lúdic, eh? De fet, crec que està fugint de la feina, entre altres coses.
16: Y se marchó y a su barco le llamó.
1: Gent de mar, els pescadors, tots aquells que treballin...
4: Gent de mar, sí.
1: Gent de mar, així en general.
4: Bueno, i hippies, com el del Perales, també, eh?
1: També gent de mar.
4: Sí, sí, sí.
1: Doncs escolta'm, sempre està bé acabar amb José Luis Perales, no?
4: Ah, sí, jo per mi cada dia.
1: T'imagines cada dia acabar amb la mateixa cançó? Així arribem a pràcticament 2:15. La informació continua, l'Hi per Hoy.

0: Futbol Sala.
1: De coronar-se campió de Lliga després de perdre el tercer partit de nou a la pista del Pozo Múrcia amb 2-1 a favor dels blaugranes a la sèrie. El partit és a 8:15 del vespre, Gisela.
0: Gràcies, Arnau.

0: I Alan Parsons, que actua al Festival Blau Marí del Port Vell.
1: El cantant arriba a Barcelona després d'actuar a Mallorca per celebrar els 50 anys de l'àlbum Tales of Mystery and Imagination. Parsons és una autèntica icona del rock progressiu i una de les figures més influents del so contemporani. Guanyador d'un Grammy, va començar la seva trajectòria participant en bandes com a Pink Floyd.
0: No, però la Susana, que s'emociona sent aquest...
2: És que la música d'antes era molt bona.
0: Ara has quedat una mica antiga, també.
2: Com sóc.

0: Família. Avui doncs coneixerem i parlarem de Gaudí i la Sagrada Família amb el Lluís Virós. Avui és dijous, per tant toca parlar de salut. Fa calor i a vegades doncs ens costa entrar a la cuina, ens toca saber què menjar, què preparar. Avui en volem parlar i per això ens acompanyarà en aquest migdia central la Glòria Conangle. I malgrat ser dijous, avui, ahir era festa, ahir era Sant Joan, ja saben que els dimecres parlem d'història i ho fem de la mà de Hartrens Manresa, doncs bé, d'història no, del cor volem dir, perdó, parlem del cor els dimecres, doncs avui hem traslladat aquest espai del cor del dimecres al dijous. Avui nosaltres també anirem fins a Hartrens Manresa i parlarem avui amb la Marta. Abans d'entrar en matèria, petit repàs a l'actualitat de la jornada. En surt ahir a la Catalunya Central amb aquest incendi que es va declarar a Sant Quirze de Safaja, a la comarca del Moianès. Un foc que es va donar ja per estabilitzat ahir a les 8 del vespre, un foc que havia començat a quarts de dues i que va afectar 16 hectàrees de superfície majoritàriament forestal, segons les primeres estimacions. L'incendi va obligar a confinar la població del municipi d'un càmping proper al lloc on va començar, unes 700 persones en total confinades. Un cop es van estabilitzar les flames, es va aixecar el confinament per una compareixença davant dels mitjans. Joan Reyes, l'inspector dels bombers, va recomanar no acostar-se a la zona afectada. Un nou ensurt, doncs, en aquest cas, a la Catalunya Central. I ens anem d'anar a una informació que sortia el dimarts a primera hora de la tarda, i és que l'Ajuntament de Manresa ja ha fet efectiu aquest contracte de compra-venda del convent de les Caputxines de Manresa. L'Ajuntament ja té hores d'ara les claus d'aquest convent.
1: Si mai la comunitat s'acaba, el convent per la ciutat.
2: I aquest desig de les monges caputxines que havien viscut al convent de Sant Carles Borromeu durant més de 400 anys, avui s'ha fet realitat. L'Ajuntament de Manresa ja disposa de les claus d'aquest espai amb més de 4.500 metres quadrats.
3: Tant la comunitat com l'Ajuntament de Manresa volíem arribar a un acord, perquè era la voluntat de les monges, perquè era la voluntat de molts veïns i veïnes de la ciutat i del conjunt de la ciutadania. És un convent històric, però sobretot molt simbòlic. El vincle que ha tingut la ciutat de Manresa amb el convent de les monges caputxines és molt intens i, per tant, sempre vam expressar aquesta voluntat de fer possible que el convent quedés per la ciutat.
2: Després que l'Ajuntament habilités una partida d'1.440.000 euros i després que el dicasteri del Vaticà hagi autoritzat l'intercanvi, aquest migdia s'ha fet l'acte de signatura davant de notari de la compra-venda del convent de les Caputxines. Un cop fet aquest tràmit, ara caldrà començar el debat sobre els usos que se'n farà d'aquest espai, ara ja municipal.
0: I avui també els diem que els pensionistes augmenten la majoria de les comarques el 2025. A casa nostra augmenten especialment a Osona, però també a la Cerdanya, al Baix Empordà i també al Berguedà. Anem per les portades. Comencem amb el que explica el diari Regió 7. Crida a la residència d'avis de Sant Llorenç de Morunys per trobar personal. Diuen estar en situació crítica. La Fundació del Bàsquet Manresa presenta el seu primer projecte, el d'exportar el segell del club cap a Cap Verd. I què és el doblet sísmic que ha passat avui a Veneçuela i per què s'ha produït dos terratrèmols tan violents en menys d'un minut? És el titular de portada del diari Regió 7. Si ens n'anem a l'Aquí Berguedà, l'Hospital de Berga farà ressonàncies magnètiques. Fins ara, les proves es feien en un centre privat de Berga o bé en hospitals de Manresa o Barcelona. I ens anem ara al Nació Digital Solsona. Diuen que els bombers estabilitzen l'incendi d'Odèn en una àrea d'accés difícil amb suport aeri. Aquest incendi era també d'ahir a la tarda. I l'Infonoia.cat, la campanya Planta Salut, recapta 113.000 euros per fer un hort terapèutic a l'Hospital Universitari d'Igualada. I ens anem a la informació meteorològica. De fet, avui pocs canvis també meteorològics a la vista, i és que el sol ens dominarà tant matí com tarda. Les mínimes, que han continuat sent altes, mínimes avui de 16 graus a Manresa i Igualada, 16 graus també a Vic, 17 a Solsona i 18 graus de mínima avui a Berga. Avui les màximes, que quedaran un xic més baixes respecte a ahir. No s'esperin, però potser ens baixarà 1 o 2 grauets. Avui màximes de 36-37 graus de temperatura en punts de la Catalunya central.
4: Migdia central.
5: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell...
6: Uau!
5: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
7: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
8: Busques feina? Busques talent?
9: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
10: Informa't a gctplus.com.
4: Migdia central. Eli Pagan.
0: Migdia central, dijous, moment de parlar de patrimoni, història i donar la benvinguda al nostre historiador particular, el Lluís Virós. Què tal, Lluís? Com estem? Tot bé?
11: Bé, bé. Sí, anar fent.
0: Anar bé la revetlla, sempre va bé, eh?
11: Sí,
0: celebrar
11: sí,
0: sempre va bé. Avui amb el Lluís nosaltres volem parlar de Gaudí i de la Sagrada Família. De fet, arrel de la visita del Papa, no, de fa uns 15 dies era més o menys, ja que els dies passen molt, molt de pressa. Aviam, la Sagrada Família deu ser... Si tu parles arreu del món de la Sagrada Família, deuen posar Barcelona i Gaudí. Això segur,
11: sí.
0: Perquè és dels aquests emblemes de ciutat i de país, i encara segurament arrel de la visita del Papa i de tot aquell espectacle, no, que es va preparar, que jo crec que vam embadalir el món, no, amb aquell espectacle de la inauguració de la Torre de Jesús, no?
11: Sí. Tot i la problemàtica que hi pot haver-hi hagut, sens dubte, a l'hora de triar quines cançons es cantaven o no, o si es notava massa catalana la cosa o no, el que fos. Independentment d'això, l'espectacle, jo amb la meva opinió humil de persona que no s'hi dedica, però crec que va ser un 10, va ser excel·lent, molt digne, i desgraciadament per altres contrades, diguem-ne, l'efecte comparatiu és brutal.
0: Vull dir que
11: van passar en alguns llocs de fer un... com es diu, un festival de final de curs del col·legi de monges, diguem-ne, amb tots els respectes i això pels col·legis de monges, però que es va passar d'un nivell d'aquests a un nivell estratosfèric. Llavors, això és opinió. Però, el que volia parlar és més de Gaudí amb l'excusa aquesta, agafant-nos amb l'excusa de que al cap de 100 anys justament, que potser és de les coses que se'n parla menys, de 100 anys de la mort de Gaudí, gairebé exactes també, de que fos atropellat per un tramvia, quan estava treballant a la Sagrada Família, i això justament perquè era pràcticament l'obra que el portava de cap, doncs s'acaba el punt més alt, el punt més elevat de l'obra. L'obra no està acabada, té una calendarització, hi ha gent que diu que no s'acabarà mai, però sí que té una calendarització, i és una obra curiosíssima, amb un aspecte concret, que és un temple expiatori, I com a temple expiatori, en teoria, es paga amb els pecats. O sigui, que la gent que vol expiar un pecat, doncs, donava una fortuna allà. I amb això, bueno, quan no existia el turisme de masses que tenim ara al segle XXI, doncs anava tirant, és a dir, que les obres pràcticament no s'han aturat mai més enllà del període de revolucionari en paral·lel a la Guerra Civil Espanyola. De fet, això, Gaudí hi va treballant fins a l'any 26, fins al 1926. Del 26 al 36 se n'encarrega un dels millors alumnes de Gaudí. Gaudí va arribar a treballar, a fer algunes classes a l'Escola d'Arquitectura, i s'enduia primer algun excompany, no? Però després també alumnes que els portava a treballar directament com a primera feina dins del món de l'arquitectura, d'això a la Sagrada Família. I algun d'aquests alumnes que després també feien obres a Barcelona i això, doncs n'hi ha algun que també té alguna obra a Manresa, no res massa destacat, però que és la... Per exemple, la qüestió això de que algun alumne encarregat de la Sagrada Família, del desenvolupament de la Sagrada Família després de la mort de Gaudí, havia fet també alguna obra a Manresa. Llavors, això, mor ell
0: i quin percal que deixa aquesta cosa... Imagina't quan tens obres de casa, doncs imagina't amb la Sagrada Família.
11: Sí, això, i amb Gaudí es veu que... O sigui, hi ha una cosa, quan estudies arquitectura o com es fan les cases, avui dia els planos són gairebé clavats a com ha de ser el final de l'obra. Sempre hi pot haver coses, de dir, bueno, el propietari se la mira i diu, aquesta finestra aquí què hi fa? Pues no cal, o vull aquesta finestra més gran, o aquest menjador més gran i aquesta cuina més petita, sempre hi pot haver coses. I llavors potser anem a veure els plànols d'aquí 100 anys, no? I ens trobem que els plànols de casa nostra eren lleugerament diferents de l'obra final. Però ara fa 100 anys encara ho eren una mica més, en el sentit que s'esbossaven i s'anava acabant l'obra a mesura que anava avançant, sobretot en obres tan ambicioses, no? I s'acabava també amb una cosa que en podríem dir, amb un llenguatge més arquitectònic, el programa decoratiu. És a dir, ostres, i quines estàtues, i quines escultures, i quin no sé què. Bueno, doncs, mor Gaudí, falta molt per acabar la Sagrada Família i no estan dissenyats del tot, o sigui, estan dissenyats a grans trets, no? I llavors, per exemple, en una bona època de la Sagrada Família s'hi posen Subirats com a escultor, i el tipus d'escultura també canvia d'estil. Aquí, podríem anar ara per punts. La primera polèmica de la Sagrada Família. Gaudí, quan mor, hi ha quatre torres fetes. Anem una mica més enrere. Quan ell agafa l'obra, ja havia començat i se li encomana amb ell, o sigui, per una sèrie de coses acaba agafant-se l'obra, no? I havia començat l'obra com una església neogòtica que, per dir-ho d'una manera, hauria de semblar o a la Seu de Manresa o a Santa Maria del Mar de Barcelona, i, de fet, el plànol ja era això. Llavors, hi ha una... com es diu, una girola, la part de darrere de l'absi gran, que és neogòtica pura i és anterior a Gaudí. Llavors Gaudí diu, això ja està bé, jo ja m'ho agafo, no tirarem res a terra perquè no està la cosa per tirar les coses a terra. Mai s'ho pensava que seria aquest símbol mundial que has començat dient que s'ha convertit, que és un símbol que hi ha gent que viatja a Barcelona per veure obra de Gaudí, especialment la Sagrada Família, i el turista mitjà que no està interessat en l'arquitectura no es perd la Sagrada Família, Vull dir que imaginem-nos si ha arribat a ser símbol en el món, no? Llavors, ell se la mira, es mira aquella neogòtica i diu, ostres, doncs li faré dues façanes als costats amb unes torres molt més altes que el que havia de ser tot això, no? I comença una façana, La façana, doncs, que dona més cap a, podríem dir, cap a l'est, que és la des de la que es va fer tot l'espectacle i que ara banda i banda de les façanes hi ha parcs, no? I aquesta banda, que jo diria que és el del carrer de la Marina, és la que... El parc no sencer no ocupa tota l'illa de cases, i hi ha unes cases que donen al carrer, que... i la resta és parc, i des d'aquí és d'on es va filmar la major part de l'espectacle. Ho van agafar com a cara visible, tot i que es podia haver agafat qualsevol altra. Però, clar, a aquesta banda hi havia les torres antigues fetes en època de que ell era viu, i tot aquest programa nou que s'ha fet a darrere amb aquesta torre de Jesús, tan enorme, i amb aquesta creu tan gran que penja dalt de tot, que això sí que ho havia esbossat perfectament. Bueno, doncs llavors, la primera polèmica és, l'havien d'haver acabat o l'havien d'haver deixat tal com la va fer ell? No com la va concebir, que la va concebir com, més o menys com està ara, però ell la va fer fins a un moment. Llavors, hi ha historiadors de l'art o historiadores que pensen que s'havia d'haver deixat com es va quedar el 1926, i altres que diuen, bueno, és una cosa viva, com tants i tants edificis hi ha en el món que són vius, i combina aquesta part anterior a la vida de Gaudí, a la vida, a posar-s'hi ell com a arquitecte, la part que ell va fer en vida i la part que ell va dissenyar, i que, tot i que no s'ho pensava, perquè el pobre home va morir ben de cop i de sorpresa, atropellat per un tramvia, i per tant, doncs, hi ha aquesta part dissenyada a partir dels seus esbossos, dels seus plànols fins on arribessin i això, i que no l'ha vist en vida. Per tant, la primera polèmica és aquesta. I hi ha hagut això, gent molt important en la història de l'art que ha dit que sí, gent molt important que ha dit que no. En tot cas, ara ja està feta i, per tant, la polèmica té poc sentit. Llavors anem a veure... Una vegada ell ja comença les quatre torres de la façana... Uh-huh. Seva, I això, dius, ostres, ara com... què fa i això? Si mirem les obres de Gaudí, anem a les altres, com es diu? Per dir lo principal, El Paraguai, la Casa Milà o la Pedrera, o la Casa Badió, que són potser les més conegudes de totes les seves obres, tot i que té una obra bastant extensa. Dius, ostres, mirem totes aquestes obres i totes destaquen per la decoració. I és una decoració que és molt, molt natural, gairebé sempre sense pintar. Quan acoloreix amb ceràmica, que la ceràmica té la virtut de que no es desgasta, o sigui que li va caient aigua sobre de pluges i fred i vent i el que sigui, i segueix amb tota la seva coloració, com és sobretot es veu molt a la Casa Batió, i si no, doncs mira, pedra, de tal manera que la gent que se n'enfotia ja en la seva època, ara fa 100 anys, o 120 anys fins i tot, se n'enfotien de la Casa Milà i li van dir, si això sembla una pedrera, home. I de fet, va quedar batejada com la pedrera.
0: Com la pedrera.
11: Sí, i ben maca que és. Bueno, llavors, dius, ostres, és que té tot això. Però llavors, Gaudí era un arquitecte total. I era un arquitecte total que... En l'escola d'arquitectura, i sobretot, això es veu, jo no sóc arquitecte, tot i que m'agradi el tema, però es veu que hi ha escoles en el món que programen molt la forma de l'edifici, o sigui, ensenyen molt a l'arquitecte a dissenyar formes agosarades, etcètera, etcètera. Llavors, els grans edificis del segle XXI, de finals del segle XX, dius, ostres, aquí... tenim un edifici molt agosarat, molt maco, amb unes formes molt, molt valentes, però després hi ha tot un equip d'enginyers o altres arquitectes que fan l'estructura, que dissenyen l'estructura. Per exemple, en la història, ara que parlem de Barcelona, Barcelona és famosa per les Olimpiades del 1992 i l'obra magna potser del 1992 és el Palau Sant Jordi. I el Palau Sant Jordi és l'últim edifici que es dissenya abans de l'existència d'ordinadors que fan grans càlculs i grans dibuixos. Eh? O sigui, que és l'últim gran edifici fet sense l'assistència que tenen avui dia els arquitectes a l'hora de calcular les estructures, no? Llavors, el cas de Barcelona, l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, històricament, i ja això ja fa més de 120 anys i 130, ha sigut molt dura la matèria o l'assignatura d'estructures. I, de fet, hi ha molts arquitectes molt bons i això, que dissenyen grans coses, que no han tret bé les estructures i que s'han d'ajudar amb altres arquitectes companys i això, especialitzats en estructures. I, de fet, hi ha despatxos d'arquitectura de gent sortida de Barcelona que ajuden a fer les estructures de grans edificis a Nova York i a tot el món. Dic Nova York perquè és potser el conjunt d'edificis agosarats i grans més enorme que hi ha al món, no? Llavors, Gaudí, com he dit, sembla que és un arquitecte total en el sentit que revoluciona les estructures, també. L'home no en té prou amb els arcs normals que hi havia fins aquell moment, no en té prou amb el... Llavors, aprofitant una tècnica... Ell quan estudiava s'estava tot just desenvolupant, començant a desenvolupar el ciment armat i encara no, fins ben entrada a la seva etapa professional, no l'utilitza d'una manera constant, no? Llavors, clar, per fer les cobertes utilitzen un mètode barato perquè llavors la mà d'obra era barata, que és la volta catalana, que Gaudí li fa arribar a un pas molt més enllà del que havia fet fins llavors, però era un sistema que moltes masies, moltes cases, molts edificis de Catalunya feien servir, fent una forma de fusta, sobre la cobrien de maó i posaven ciment ràpid, fet amb calç, sobre una altra capa de maó, una altra de ciment i una altra de maó, i et quedava una estructura superresistent, inífuga i molt barata. Molt barata si contem que la mà d'obra era molt barata. Llavors, això, per exemple, un alumne de Gaudí, Guastavino, ho porta als Estats Units i es forres, que fan, bueno, la meitat dels grans edificis dels Estats Units, tot el metro de Nova York, els grans edificis que cobrien grans superfícies de Nova York, com la Gran Central Terminal, l'Hospital d'Ellis Island, bueno, una gran quantitat de llocs coberts amb les voltes de catalanes, que el Catalan Vault, que diuen ells, de Guastavino. Llavors, no tan sols arriba això, sinó que fent volta catalana, o bé ciment armat o això, arriba a fer estructures que ell, per exemple, feia amb cordís i boletes de plom, feia unes formes, les sospesava en l'aire, les mirava amb un mirall per sota i les dibuixava cap amunt, i això són el que ell en diu arcs catenaris o arcs en cadena, i aquests arcs li permeten fer des de la coberta de la Casa Milà fins les torres de la Sagrada Família, no? Llavors torça algunes columnes i les fa inclinades, bueno... Arriba un punt que revoluciona tota l'arquitectura contemporània. I hi ha alguns historiadors de l'arquitectura que diuen és que Gaudí és el primer arquitecte contemporani. I per tancar aquesta lliçó, anem a la part més anecdòtica. Mm-hmm. En principi, diem això, que... Sagrada Família i la resta d'edificis de Gaudí, un dels atractius turístics més grans del món, com molt bé has introduït el tema, amb visites i fins al punt que amb el sol pagament de les entrades s'està finançant l'obra. Que això és extraordinari. O sigui, que diuen, bueno, i com és que això a la capital no ho tenen? Bueno, perquè tenen coses pagades per l'Estat, però no pagades automantingudes, no? No entra. Dos, programes decoratius molt, molt grans d'escultura, de formes naturals i això, que es van posar de moda en l'època en què Gaudí estava estudiant la carrera. Gaudí estudia la carrera en els anys en què per Europa es difon el que en diuen Art Nouveau, que nosaltres en diem el modernisme, i sobretot a Bèlgica i París s'està fent els grans edificis amb aquest estil de coses recargolades que semblen branques, de ferros recargolats que semblen branques, bueno, d'imitar la natura, les formes de la natura, que després això passarà de moda i ho trauran ràpidament. Fins i tot com per exemple l'edifici on està la ràdio, aquest edifici on estem, no? Doncs havia tingut una decoració externa de l'Ignasi Oms i Ponsa, de l'arquitecte modernista manresà, que va ser suprimit i es va forrar l'edifici amb plaques i això, i s'ha suprimit tot l'estil original que tenia. Vull dir que imagina't si passen les coses de moda. Doncs segon això, i tercer, el tema de les estructures, no? La revolució aquesta de com fer l'estructura d'un edifici. Llavors, clar, això ja se li notava quan estudiava? Doncs sembla ser que sí. Es va dir en la Junta d'Avaluació, es va dir que li donaven el títol o bé un boig o bé un geni. I aquesta frase va quedar en la premsa de l'època, va quedar com un record i es va repetint avui dia. Llavors, recordem que els nostres oïdors també, que fa uns quants dies van parlar de la fàbrica dels Panyos, resulta que a la inauguració d'aquest programa de la fàbrica dels Panyos van assistir dues persones que venien de Barcelona i que són directives de l'associació... És l'Associació del Patrimoni Industrial Català, però que en realitat es diu Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i d'Arqueologia Industrial. Doncs aquesta associació, de la qual havia sigut president un manresà bastant temps, que era el senyor Josep Alavern, en pau descansi, i fem un record aquí per ell també, doncs té dues persones que són netes i besnetes d'arquitectes que eren professors a l'escola d'arquitectura dels anys 1900, del 1900 poc. I llavors els hi vaig demanar. Un és el Jordi Rogent, que és besnet de Lia Rogent, i un altre és l'Assumpció Feliu Torres, que és besneta de Joan Torres, que és l'introductor de l'arquitectura del ferro a Catalunya, el professor d'estructures i l'autor, entre altres, per exemple, del sostre d'arquitectura del ferro del Mercat del Bord de Barcelona. No? Doncs en aquests, sobretot a la Lia Rogent, que ja n'havíem parlat alguna vegada, li vaig dir, escolta, dic que el teu avi no és el que va dir allò de que hem aprovat un boig o hem aprovat un geni. I diu, mira, ara diu que hi ha l'Assumpció aquí, diu, parlem-ne tots tres. Diu, perquè ella té una versió diferent. Llavors, la primera versió, aquest home, el Jordi Rogent, diu que el seu besavi, tenia unes notes que hi ha llegit i estudiat, i en aquestes notes deia, era un dietari, deia dietal de juny de l'any que es va graduar a Gaudí, no? Diu, avui hem aprovat en junta d'avaluació els arquitectes següents, tal, i allà on hi posava Antonio Gaudí, entre parèntesis, hi posava darrere genio o loco. Llavors, l'Assumpció Feliu va dir que a casa seva sempre s'havia dit que el besavi, en aquesta junta d'avaluació, va comentar, o ell o una altra persona, va comentar que, bueno, al Gaudí li faltava algun crèdit o alguna cosa, i van dir, bueno, l'aprovem o no? I van dir, sí, aprovem-lo. Diu, tot i que no sabem si l'hauran de portar a Sant Boi, com a boig, o si serà el geni de la història de l'arquitectura. I aquestes serien les dues versions, que no són contradictòries, i que dos professors de l'època, en les memòries familiars que han deixat, són reconegudes, i això, el missatge final, que a vegades, ara que ahir em sembla que van sortir les notes de la selectivitat, els alumnes amb màximes notes i això, a vegades els grans protagonistes de la història, les grans persones que fan coses noves, innovadores i això, a vegades no tenen per què ser els que han après més bé o els que saben més bé, són els que tenen idees noves, eh? I a vegades això acadèmicament no està del tot recompensat, eh? Per tant, no menys tinguem els bojos, els mals alumnes, els alumnes que tenen mals resultats i això, perquè en un futur poden ser els grans protagonistes de la història.
0: Exacte. Quanta gent que ha arribat on ha arribat molt amunt o ha fet moltes coses, algun professor se li havia anat molt la llengua i li havia dit allò, tu no faràs mai res.
11: Exacte.
0: Que això passa, que això crec que ha passat al llarg de la història. Escolta, doncs aquesta és la història d'aquest geni, d'Antoni Gaudí, que fa portem, que això ja seria una altra qüestió, que ens porta milers i milers, no?, de visitants, sí, a Barcelona, i que entrar, no?, a la Sagrada Família, on a intentar veure la Sagrada Família, a vegades, sí, també és una odissea, però això ja és una altra qüestió. Escolta, Lluís, que vagi tot molt bé i ens retrobem la setmana vinent.
11: Igualment, fins a la setmana que ve.
4: Migdia Central.
5: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Deixes bosses fora dels contenidors? Residus abandonats al carrer? Barreges diferents tipus de residus?
6: Si encara no ho fas, separa els residus a casa i poses el contenidor o el cubell que toca.
5: Si tens voluminosos, porta'ls a la deixalleria o truca per concertar la seva recollida. És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
12: Tens mal d'esquena constant? Lumbàlgies? Hèrnies? Ciàtica? A la Clínica Sant Josep comptem amb una consulta de neurocirurgia. Ara tens l'equip mèdic que necessites a tocar de casa. Diagnòstic, tractament i seguiment, tot en un mateix espai. Entra i informa't a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
4: Migdia Central. Eli Pagan.
0: L'estiu ja és aquí, pugen les temperatures, passem més hores fora de casa, platja i piscina, i reconeguem-ho, de vegades la nostra rutina alimentària se'n va una mica de vacances. Com podem gaudir de l'estiu sense descuidar la nostra salut? Quins són els millors aliats a la cuina amb aquesta calor? Avui tenim amb nosaltres a la Glòria Conangle. Ella és dietista nutricionista de la Clínica Sant Josep, que ens portarà els millors consells per tenir un estiu deliciós i saludable. Glòria, què tal? Com estem? Molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Bé, vosaltres?
0: També. Acalorats, eh?
13: Sí, una mica.
0: Escolta, Glòria, com dèiem al començar amb l'entradeta, quan arriba la calor, el primer que ens diuen sempre és beveu aigua, no? Hidrateu-vos. Però a part de l'aigua, quins aliments ens ajuden a mantenir-nos hidratats i frescos?
13: Vale, el primer que podem fer és pensar quins són els productes de temporada actualment. Normalment, el que és el tema de les fruites i les verdures que són de temporada ja són les que són més adequades per al tema de la calor o per al fred, fixem-nos-hi. Ara que ve la calor, doncs ens arriba la síndria, que és molt aquosa, el meló, el préssec, o inclús ens arriben molts tomàquets, que podem fer un gazpacho, salmorejo, o amb la síndria i el meló, que comentàvem al principi, podem fer una sopa freda de meló o una sopa freda de síndria, o més endavant, que també arriben els carbassons, també podem fer un puré fred per tal de que siguin productes que ja incorporin líquid, sense haver d'estar tot el dia bevent l'aigua. Si incorporem sempre productes que tinguin més quantitat d'aigua ja ells, doncs ens serà més fàcil mantenir-nos hidratats.
0: Clar, jo deia al començar i ho dèiem amb l'entradeta, una mica, doncs, quan ens arriba l'estiu ens esmarxem una mica, eh? Jo quasi vi diria tothom. I, clar, exacte, llavors, bé, no? Mira, ens anem a prendre alguna cosa, cau una cerveseta, cauen gelats... Clar, tampoc podem tancar-ho, suposo, sota clau, però, clar, tampoc podem abusar, no?
13: És a dir, no fa falta tancar-ho sota clau. Sí que s'ha de dir que el tema de les cerveses, si podem escollir millor agafar una cervesa sense alcohol o agafar una beguda que no porti alcohol, com pot ser un suc o una aigua amb gas o aigües saboritzades o infusions que venen fredes. I el tema dels gelats, també doncs, triar en comptes que sigui cada dia un gelat comercial. Podem anar fent doncs, algun dia gelat casolà, un altre dia sí, podem anar a la gelateria i fer un gelat, però que no sigui cada dia de la setmana.
0: Clar, abans ja, de fet, la Glòria ens en parlava, no? Perquè, clar, a l'estiu a tothom li ve poc de gust tancar-se a la cuina, bàsicament, perquè amb la calor, doncs encara tenim els fogons fan més calor. Llavors, quins trucs o plats ràpids podem fer, ens recomanes per cuidar saludable i allò d'una forma ràpida?
13: Mira, ara tenim molts productes al supermercat que ens poden ajudar al tema de no haver de cuinar. El que és el gazpacho, el salmorejo, purés, inclús, tot això ja ho venen als supermercats i solen tenir una bona composició. Sempre el que s'ha de fer amb aquests productes és mirar l'etiqueta, que els ingredients siguin correctes. Pensar un gazpacho què ha de portar. Doncs ha de portar el tomàquet i les verdures corresponents, oli i vinagre, doncs buscar en el supermercat algun gazpacho que tingui aquests ingredients, ho podríem tenir sempre a casa. També ens aniria bé tenir aquestes amanides ja de bossa que les podem tenir conservades, o també podem tenir doncs, aquests pots de llegum que també ens poden anar bé, per exemple, per preparar una amanida de llenties, amanida de cigrons, una esqueixada de bacallà, doncs podem comprar el bacallà que ja ve esqueixat, o també podem agafar tipus llaunes, que s'ha de recordar que de llaunes màxim 2 a la setmana. Si optem per agafar aquests productes que venen amb llauna, com és la cavalla, la tonyina, tots aquests productes, també recordar que els podem obtenir en pots de vidre i mirar que portin oli d'oliva. Altres opcions que els supermercats ja ens estan produint per nosaltres i no cal que els coem. Els ous, ja venen terrines inclús d'ous ja bullits, per tant, si volem, anem-hi de bullir ous. O el pollastre, ens el venen en forma de tires, ja el pollastre al natural, que també la seva composició està força bé, normalment només és el pollastre. Sinó de la part de vegetals, com us deia, les bosses d'amanides, però si no trobem també aquestes verdures que en 5 minuts es poden coure al microones. En aquestes ocasions el que recomano és treure el plàstic, perquè sí que s'ha vist que tot i que són plàstics per ficar al microones, cada vegada es veu que poden deixar residus del plàstic. Llavors, el mateix producte, tu el fiques al microones, tapadet amb un plat mateix al revés i et fa la mateixa cocció que si no ho portés aquest plàstic. També les patates, aquestes que ens trobem per coure al microones, poden ser una opció i així no hem de ficar a bullir l'olla. I tot el que són verdures congelades sempre van una miqueta més ràpides a coure's que no pas les verdures fresques. Llavors també poden ser opcions que ens poden facilitar la cuina aquests dies.
0: I clar, tot això hi hem d'afegir els nens i les nenes que ja estan de vacances. Clar, aquí ja es trenquen els horaris, les rutines, no els horaris de l'escola, demanen picar entre hores, per exemple, doncs no, allò el típic de berenar, perquè clar, l'aigua, tant si és la piscina o la platja, fa gana. Com podem fer que mengin sa durant l'estiu i, a més, sense que sembli un càstig? Glòria.
13: El primer que s'ha de recordar és que pot ser que aquests nens a l'hora de l'àpat mengin una miqueta menys, perquè sí que s'ha vist que quan fa molta calor no tenim tanta gana. Llavors és normal que entre mig del matí o de la tarda o fins i tot abans d'anar a dormir ens demanin aliments. Coses que els podem donar i que poden ser molt apetecibles. Els entrepans, si els fas amb motlla, si els fas amb uns motlles, els hi pots donar una forma que sigui d'estrella, que sigui de cara, que sigui rodonet, i d'aquesta manera els hi és més divertit. La fruita també es pot tallar en formes divertides perquè el nen o la nena ho vegi més apetecible. També recordar que podem congelar la fruita i després triturar-la per així obtenir-ne un gelat. un gelat casolà, o el típic iogurt que també es congela i també el podem fer servir de forma de gelat. Si m'entorno a la part més dolça, per exemple, en comptes de fer sempre l'entrepà de crema de xocolata, doncs recordar que ara ja han tret aquestes cremes de fruits secs, sigui de cacauet, de nacards, que als nens en moltes ocasions els hi agraden i els hi podem fer entrepans diferents, però que no sempre sigui la crema de xocolata. Això no vol dir que algun dia no la puguem fer. Altres opcions, sempre intentar tenir una fruitera a casa, perquè, per exemple, si tenim la síndria ja tallada a casa, a vegades els nens quan arriben a casa agafen talls de síndria o talls de meló. Per ells no és un càstig, no és un concepte de estàs castigat, ja has de menjar fruita, sinó que en moltes ocasions els hi agrada, inclús ells sols, si la troben preparada en forma de pinxo, veureu com ells mateixos s'agafen els pinxos de fruita, se'ls van menjant amb molta naturalitat.
0: I abans parlàvem dels més petits i què passa amb els adolescents quan els nens van de campus d'estiu a colònies. Com podem gestionar també el moment de berenar o el menjar que s'emporten fora de casa, doncs perquè no acabin doncs, amb això, amb el típic de la brioixeria o els sucs envasats?
13: El que podem fer és, si és que li agrada el dolç i li agrada la brioixeria, podríem fer la típica coca de iogurt que es fa a casa, és a dir, que ja sigui un producte més casolà, sinó també els entrepans. Recordar que tant els podem fer dolços com salats, que el podem fer de tonyina, d'ou dur, de truita, i si ens agraden d'hummus, i si ens agraden més dolços, doncs també podem recórrer igual que els infants, amb les cremes de fruits secs, i llavors ficar-hi xocolata barrejada a la crema de fruit sec, et queda una crema de xocolata doncs feta amb la base d'aquest fruit sec. I són productes que als adolescents els hi solen agradar.
0: I un altre tema important a l'estiu és la seguretat. Amb la calor el menjar es fa malbé més ràpidament. A quina precaució hem de tenir si anem d'excursió o a la platja? O també suposo que a casa, no? A l'hora de vegades que per descongelar anem ràpid i deixem el menjar fora. Tot això ja, Glòria, ho evitem totalment, no? Totalment prohibit, per exemple.
13: Sí. El que hauríem de mirar, si és el tema de descongelar productes, doncs sempre intentar-ho fer a la nevera. Aquests dies ja fa prou de calor, llavors ja van ràpids a descongelar-se els productes. Millor sempre fer-ho a la nevera. I el que s'ha de fer és ficar dos recipients. Ficar un recipient, que és allà on anirà a parar l'aigua del producte, i a sobre, tipus una escorredora, on hi haurà el producte que s'estarà descongelant. Si és que anem a la platja, intentar-nos emportar alguna nevareta, algun lloc que sigui una mica fresc, si és que ens volem emportar productes que es poden fer malbé, com pot ser maionesa o la típica amanida d'estiu, doncs que solen portar aquests productes, recordar que no són productes que poden estar fora a la nevera gaires hores. També et recomanaria poder substituir aquests productes, és a dir, en comptes d'emportar-nos a una amanida freda que porti la maionesa i l'ou, el que podem fer és substituir-ho, per exemple, per una amanida de llegum i que no hagi de portar ni la maionesa ni l'ou. Podríem canviar-ho per una mica de mostassa o de menta i ficar-hi les llegums amb amanida. Una altra opció seria la fruita, que a vegades ens l'emportem ja tallada, que dèiem tipus la síndria o el meló, doncs aquí a la platja substituir-ho. Agafar una fruita tipus el préssec, que el podem agafar per peces i no té tant perill de contaminar-se. Si és que anem a fer una excursió, no ens emportarem la nevareta, llavors fer el mateix, optar per productes que no es facin tan malbé, com és, per exemple, el que dèiem, productes que han d'estar en nevera. Doncs ens podríem emportar, per exemple, un entrepà vegetal, que aquest porti tonyina i una mica d'enciam o tomàquet, o ens podríem emportar fruits secs, o ens podríem emportar, en comptes de la fruita talladeta que dèiem, una peça de poma, perquè si anem a fer una excursió, són productes que ja van bé de menjar tot caminant i també no es faran tan malbé.
0: Clar, veient i escoltant-te, Glòria, i amb això llavors ja acabaríem, és a dir, d'opcions n'hi ha moltes, eh? És a dir,
13: sí,
0: que l'estiu ens dona molta varietat de coses.
13: Sí, és buscar productes que ens puguin anar bé i sobretot pensar en el que és de temporada. Normalment amb el que és de temporada ja són coses que per inèrcia ens ajuda que siguin més segures, però també més adequades per al temps que som ara.
0: Doncs avui nosaltres li agraïm molt a la Glòria Conangle. Ella és dietista i nutricionista de la Clínica Sant Josep i que ens hagi volgut avui acompanyar en aquest programa de ràdio i d'aquest espai de la clínica. Glòria, moltíssimes gràcies.
13: Vosaltres, moltes gràcies.
0: I que vagi tot molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.
13: Que vagi bé. Fins la propera.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
15: Tuya, tuya.
14: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
17: ¿Busques feina? ¿Busques talent?
9: A GST Plus connectem talent. Servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GST Plus és el teu partner de confiança. GST Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
10: Informa't a gstplus.com.
4: Migdia Central. Eli Pagan.
18: Hair Trends Manresa, carrer Girona 30, 93 874 89 63. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Hair Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.

0: Doncs 8 minuts fins la una del migdia i com els hem explicat avui en començar, encara que sigui dijous, avui hem canviat de dia de la setmana i ens en volem anar fins a Hertrens Manresa i avui hi tenim allà a la Marta. Marta, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Acalorats.
1: Amb les calors, però bueno,
0: exacte.
1: Resistirem, eh?
0: Sí, no, man, de fet no ens queda altre, no?
1: Un altre.
0: Un altre remei. De moment estem bé, jo suposo que cal a la perruqueria també, no? Esteu bé, nosaltres estem bé aquí amb l'aire condicionat. L'únic és que llavors quan surts dels llocs on hi ha l'aire condicionat, no? És quan et trobes amb el cop de...
1: Sí,
0: amb el cop.
1: Amb la realitat.
0: Amb la realitat, que ara estem a 34 graus de temperatura, almenys menys aquí al costat, a Sant Domènec. Escolta, com ja s'havia anunciat i com que, i quan hi anem parlant moltíssimes vegades, cada setmana van sortint cosetes noves del cas i de la mort del senyor Mango, del senyor Enric.
1: Sí.
0: I ara, doncs, clar, jo suposo que ara, a l'obrir-se el secret de sumari, i a l'estat tot públic anirem veient sabent moltíssimes coses, no? Perquè hem passat de no saber res, no? Del que havia passat a saber absolutament tot, perquè aquí hi ha dues parts interessades. Una és la de la, no? En aquest cas, l'apartat judicial del jutge, sí, la fiscal, no? I l'altra és la part de la defensa, que tots dos deuen jugar una mica en esquitxar, bueno, no sé si el jutjat en principi no ha d'esquitxar, però segurament algú va filtrant informacions, no? I anem jugant a saber més coses. Ara se sap, doncs, que la jutgessa comença a citar a declarar a molts testimonis, entre ells totes les germanes les dues germanes, crec que són, no? Del Jonathan Endic, aquesta suposada terapeuta, gurú, no sé com dir-li, no? Que és el que anaven tant pare com fill per intentar millorar la relació. També la parella del senyor Endic, aquesta golfista que l'únic que sabem és que cada dia demana més diners. I el que també se sabia la setmana passada és que el senyor Endic no va fer servir el telèfon molt poc, és a dir, es havia dit que quan havia caigut, doncs és que estava fent una fotografia i se sap, doncs, que no va fer cap fotografia, sinó que tenia, evidentment, el mòbil a la butxaca i que va fer dues passes només. A mi vull dir, entenc, que la investigació, però el que podem arribar a saber a través d'un telèfon mòbil.
1: I tant, mare meva.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Perquè ho sabem absolutament tot, sabem les passes, sabem si va fer, evidentment les fotografies és normal que estiguin, no? Que quedin guardades al mòbil, però a mi em sobta això, va fer dues passes. Saps allò que tots fem quan anem a caminar, que contem les passes,
1: sí,
0: i mirem,
1: tant,
0: i mirem els, no? Mirem els quilòmetres, però en aquest cas, doncs, veurem què és el que passa amb totes aquestes, no? Amb totes aquestes
1: a mi
0: m'agradaria anar a veure la de la terapeuta, perquè la terapeuta aquesta que diuen que això que és una gurú de Barcelona, que només hi pots anar recomanat, m'agradaria saber què dirà aquesta dona, perquè la jutgessa li dona un, o no sé si la jutgessa o la fiscal, li dona un paper molt important amb tot el que ha passat, No sé fins a quin punt et poden imputar un delicte o no, però no ho sé, no ho sé, és tot força... Sabíem, no?, que passaria amb això, en aquest cas.
1: Home, sí, que aniria per llarg i tal, d'aquestes investigacions, doncs sí, i ara suposo que això és el que dius tu, que sortim tots a declarar i a veure
0: què surt de
1: què
0: tot.
1: Surt,
0: exacte, què surt de tot això, i quan arribi el cas a judici, que durà ser un dels cas més mediàtics dels últims temps d'aquests judicis que es fan a casa. Que sapiguem que el rei Joan Carles, l'emèrit, ha tornat a competir allà a Sant Xenxo, perquè deu ser l'únic lloc on el deuen deixar anar. A mi m'ha fet gràcia perquè el titular és: el rei Juan Carlos vuelve a competir en vela 9 meses després. A veure, competir, que també no deu competir, no? Aquest home el deu...
1: Jo crec que no, que fa 4 fotografies, no? I poca cosa.
0: I poca cosa més, perquè no fos cas que li passés alguna cosa, perquè es veu que ja va tenir, explicaven les mamarats i la setmana passada, que quan va arribar a Sant Xenxo va tenir una mena de baio, saps? Com una mena de problema de salut, i van haver de córrer tots, perquè clar, hem de pensar que aquest home té una edat ja.
1: Ah, exacte.
0: I ara me'n vaig cap a Abu Dhabi, ara me'n vaig cap a Sant Xenxo...
1: Jo crec que ja no està per tant trobar, no?
0: Jo crec que no. però, no. Noi, no se sap més.
1: La feina i els protocols són els que són, no?
0: Exacte, però Mireia pot anar... Mira, almenys si és nova de Sant Xenxo a Abu Dhabi, d'Abu Dhabi a Sant Xenxo, i apa, i és el que és el recorregut de... Mira com tu, com vas de la peluqueria a casa, exacte, jo de la ràdio a casa, aquest home va d'Abu Dhabi a Sant Xenxo, és amb un jet privat. El que aquí sí que se sap és que la infanta Cristina deixa Suïssa i bé, torna a venir aquí a la ciutat de... Tornarà a viure a la ciutat de Barcelona, no saben si, suposo que continuarà treballant per la Fundació La Caixa, es veu que també treballa per la Fundació de la GACAN, i diuen que potser deixaria aquesta feina per treballar o per dirigir la fundació del seu pare. Recordem que fa poc es va saber, doncs, que amb tot el patrimoni monetari, diguéssim, amb tots els diners, doncs, que té el rei Joan Carles, s'havia creat com una mena de fundació. Jo no sé si aquesta fundació només serveix per guardar els diners, que jo m'imagino que sí, i per no pagar impostos, i es veu que la dirigirà. Per tant, tindrem la infanta Cristina novament a Barcelona, amb un pis a Pedralbes, no amb la casa amb la qual estava, sinó amb un piset a Pedralbes. Jo dic piset per dir alguna cosa,
1: per dir-ho d'alguna manera.
0: I el que també aquests dies ha sortit molt als mitjans de comunicació amb la família reial, que es veu que diuen que la filla de la infanta...
1: La germana,
0: exacte.
1: No sé com es diu.
0: Bueno, ara ja em vindrà. Doncs que sembla que van fer un simpa.
1: Un simpa
0: amb un d'aquests hotels super... L'Espèria era a Madrid, un d'aquests hotels així super coses. Sí. Que van anar a veure el torero, aquell nòvio de la Tana, de la sí. Ribera, i es veu que el senyor aquest baixava o no baixava, el torero l'estaven esperant, no va baixar, i segons quins mitjans de comunicació diu que es van aixecar i van marxar, i que va pagar el senyor de la taula del costat, que això tampoc no ho entenc gaire, Però clar, no. És que es veu que la factura pujava 300 euros.
1: Doncs mira, quin home més...
0: Sí.
1: Honrat, no?
0: Això és el que diuen, es veu que no... que evidentment l'hotel no diu ni sí ni no, i ells diuen que evidentment que van pagar, aquells que no van fer un simpà, però això deu ser un simpà reial, no? Tu marxes un lloc i això. I no sé si heu pogut veure, perquè a mi em va sorprendre, que és que el Quico Matamoros, aquest senyor que li agrada més als quiròfans i als metges que no pas a mi, que s'ha tornat a operar la cara. Diu, falta que marxi, que passi un temps prudencial perquè tot se senti, no?
1: Perquè ara està fet un quadre.
0: Clar, però està...
1: Però quantes vegades ho ha fet ja?
0: No sé, moltíssim. Moltíssimes, però diu que ell està encantat i que la gent el pot anar criticant, que ell està superfeliç,
1: que està
0: superfeliç amb la seva cara. Home, jo l'he vist, almenys el que he vist, les imatges, i sembla, saps com tens allà una roba que la tens completament estirada? Doncs la cara d'aquest és aquest home. Escolta, jo ara que he tornat a veure fotografies, imatges i vídeos del Jorge Javier, i jo continuo dient que aquell senyor s'ha desgraciat la cara.
1: Totalment, jo també ho veig.
0: És a dir, recordo que en vam parlar quan

0: que tenen els gossos, m'imagino les cares aquestes que deuen ser si fa no fa. Escolta, Marta, ens passem un minut de la una, ens trobem la setmana vinent.
1: Vinga, que vagi molt bé, bona setmana.
0: D'acord, una abraçada, adéu-siau.
1: Adéu.
0: Doncs nosaltres acabem, passen 2 minuts a la una del migdia, les notícies i el passeu amb l'Aina Font. Adéu-siau.
2: Para el partido, pero ha subrayado que ese dinero no acabó en Leiredieth ni en ninguna otra persona.
3: Lo que se ha tratado, lo que se está planteando es cuestionar el derecho a la defensa. El derecho que tiene la gente a ser asistido por un abogado parece que ya no es un derecho válido. Se está cuestionando el secreto profesional y el derecho de todas las personas a que nadie escuche lo que habla con su abogado. Ese es el problema.
2: Ante los medios expresaba así una indignación por esta causa que también dejaba dentro del juzgado, donde no ha declarado sobre Leiredieth porque ella le hizo consultas jurídicas, así que entiende que toda su relación está protegida por el secreto profesional. Sí ha aclarado que no la presentó como compañera de trabajo cuando acudieron juntos a la Fiscalía General. De nuevo, se acogía al secreto para no explicar las razones de esas dos reuniones.
4: Y además, un informe de Greenpeace coloca a España como el país donde más dinero destinado a paliar la crisis energética se usa para subvencionar los combustibles fósiles que están provocando el cambio climático, Sira Valdés.
5: España ha sido el país de la Unión Europea que más recursos ha destinado a hacer frente a la crisis energética, pero es el que peor nota obtiene de los 7 que ha analizado Greenpeace porque, según denuncia la ONG en su último informe, casi la mitad de las ayudas se están utilizando para subvencionar combustibles fósiles. Por eso consideran que estas medidas carecen de una dirección política coherente y están dirigidas a todos los consumidores y ahondan en la dependencia fósil en lugar de centrarse en los colectivos más vulnerables y avanzar en la transición energética. Desde la ONG aplauden, eso sí, las medidas más estructurales que ahondan en esta línea, como la ampliación a 5 kilómetros de la distancia para el autoconsumo colectivo.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
8: Doraemon!
7: El teu gat còsmic torna a casa.
8: Ho hem aconseguit!
9: Sí!
7: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
9: Visca!
8: Visca!
7: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
10: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
11: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
12: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
13: Dale, José. Vinga, va.
14: Hola, nana. Camila. Podríem anar a dormir.
15: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
14: Dimecres a la nit.
16: Què t'hi juga?
17: FMA. Cadena Ser.
18: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
19: Un altre cop. La tapa del contenidor rebentada. Això ens costa diners a totes i a tots.
20: Si al teu municipi hi ha contenidors tancats, obre'ls sempre amb la targeta o l'aplicació i no enforcis mai les tapes.
21: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
22: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
23: Tens mal d'esquena constant? Lumbàlgies? Hèrnies? Ciàtica? A la Clínica Sant Josep comptem amb una consulta de neurocirurgia. Ara tens l'equip mèdic que necessites a tocar de casa. Diagnòstic, tractament i seguiment, tot en un mateix espai. Entra i informa't a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.

0: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
1: Tuya.
0: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
1: Sí, prima.
2: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
3: ¿Busques feina? ¿Busques talent?
4: A GST Plus connectem talent. Servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GST Plus és el teu partner de confiança. GST Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
5: Informa't a gstplus.com. Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER.
6: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
7: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dijous, dijous 25 de juny. I avui em sento com una criatura amb sabates noves. I sabeu per què? Doncs perquè farem una de les coses que més il·lusió em fa quan arriba el llibret de la nova temporada del Cursal, que és, espero que algú de l'audiència també li passi, que és repassar-lo amb tots els ets i uts, amb tots els pèls i senyals. Perquè sempre, sempre, sempre trobes propostes que t'interpel·len. I qui millor que la mateixa gent del Cursal i del Galliner i fins i tot algun dels noms propis de la nostra programació, de la nova programació, per explicar-nos el llibret. Així doncs, sense més preàmbuls, us presento l'elenc que avui m'acompanya aquí al Passeu Passeu de dijous. El Joan Morros. Joan, com anar el sant ahir?
1: Molt bé, perfecte.
0: No et vaig veure, per tant,
1: calor,
0: per molts sants. Sí, bueno, això, noi...
2: Estava anunciat.
0: Estava anunciat, ens havien avisat. La Sílvia Sanfeliu, actriu, dramaturga, directora, una miqueta de tot.
3: Exacte.
0: Presidenta d'Òmnium, però no vens, no vens per això.
3: No,
0: avui
3: no.
0: Llavors, avui vens en clau artística, diguéssim. Sí. Molt bé. Tenim l'Aina Serra, que és actriu de musical, sobretot. Què tal, Aina? I el Pol Serra, o el que coneixereu segurament com a Màgic Pol, hi ha un mag, diguéssim, amb una trajectòria gens menys preable a casa nostra. De fet, tant la Sílvia, podríem dir, com l'Aina, com el Pol, formaran part d'aquesta nova temporada del Cursal amb els seus respectius espectacles. Per exemple, aquí ho tinc apuntat, el Retaule del Flautista, que és com aquesta obra coral, que és una miqueta la segona part del que ja va ser la Santa Espina,
3: sí.
0: Que s'estrenarà el 13 de setembre. Per tant, comença el curs escolar i ja tenim una cita ineludible. Llavors tenim el Màgic Pol, el Pol Serra, que el 26 de setembre serà un dels mags participants en el 7è Festival de Màgia de Manresa, i l'Aina, que és una de les intèrprets del grandíssim i, diguéssim, ovacionadíssim musical El Fil Invisible, que es podrà veure el 3 d'octubre i que més manresà no pot ser, no? Perquè tenim la Míriam Tirado, que escriu el conte. I llavors, la Bet, que és una de les protes que fa el musical, tenim l'Aina, no sé si fins i tot el David Pintor també hi ha estat posat per alguna cosa, perquè en aquest cas no, eh?
2: No, que no.
0: És igual, però podria ser.
3: Podria, perquè podria
0: ser. El David toca una miqueta de tot.
3: Exacte.
0: Toca una miqueta de tot, però vull dir que, ostres, és curiós perquè, ostres, a Manresa fem les coses molt bé i per començar aquest llibret. Llavors, a veure, abans de res, abans de començar, diguéssim, amb les produccions que, diguéssim, capitanegeu cadascú de vosaltres, Joan, el llibret del Cursal, diguéssim, quan abans el comenceu a dissenyar? I les portades també.
2: Una cosa és confeccionar-lo a nivell de la programació, això és
0: a
2: mesos,
0: nivell de programació,
2: i com
0: és...
2: diu,
0: o anys,
2: no?
0: Sí,
2: ara ja
0: sí.
2: Tenim el 27 molt avançat. A nivell de disseny, abans d'enviar-lo, a fer, doncs estem un mes fent el disseny, la gent de comunicació del Cursal, la Rosa i el Jordi Mira, llavors s'envia a fer, arriben els palets amb els 30.000 llibrets de 30.000 llibrets de la programació, i comença el que en diem ara últimament la gran escampada, no? Que és aquesta idea de dir a la gent, quan surt dels espectacles, agafar una bosseta amb 8, 9, 10 llibrets i emportar-se'l allà on sigui. Si són de Manresa, doncs el forn de pa, la feina, la perruqueria,
0: sí.
2: I si són de fora, doncs igual també. I per tant, arribar, a hores d'ara ja se n'han repartit més de 20.000 llibrets, i per tant la difusió que s'ha fet és molt gran, i després, bueno, va començar ja la venda d'entrada, i ara estem, doncs, amb aquesta fase.
0: Sí, perquè i recordo un moment, diguéssim, que tota la gent que rebíem el llibret a casa se'ns va demanar si volíem seguir-lo rebent a casa o ja ens estava bé veure-ho online. Tot i així, em dóna la sensació que aquests llibrets són com una petita joia que, tot i que sí que es va apostar en un moment donat per dir estalviem paper, segueix tenint molta requesta, el segueix volent molta gent.
2: Sí. Jo crec que això, i crec que també passa amb els llibres, ha fet com una mica de marxa enrere, no? Semblava que en un futur, doncs, desapareixeria tot, però és que el fet de tocar, en el cas del llibret, el fet de tenir-lo aquí, quasi que no té res a veure amb que tu puguis obrir un PDF o el format que sigui, és diferent, diguéssim, no? El pots portar tot arreu, el pots tenir al bolso, en fi, qualsevol moment, i també doncs, bueno, és diferent, i per tant jo crec que hi ha gent que a la millor no l'agafava per ecologia, de dir no, jo ja m'ho miro per internet. Ara, doncs, igual dius, ostres, pues, és que és xulo veure aquest llibret, està molt ben fet i és bonic i estimulant, no?, i veus les explicacions i això, doncs, fa que, ostres, mira, pues, em venen ganes d'anar a veure això i la gala que fem, que també es podrà veure aquest cap de setmana, no?,
0: i per tant, el dissabte a les 5 de la tarda i el diumenge a les 10 del vespre, aquesta gala que a principi de mes, doncs, sempre feu, a més això, una gala que es fa al Cursal, amb la participació d'alguns dels protagonistes de la nova programació, que sempre s'enregistra, i llavors nosaltres des de Canal Taronja doncs la tornem a passar.
2: La gala té precisament aquesta funció. Esclar, hi ha espectacles, dic que vindran els Catarres, doncs, bueno, els Catarres han venut ja 500 entrades, ja està, no? Però hi han altres coses de les quals algunes en podem parlar, i si no t'ho diu algú o no t'ho recomana algú que ho ha vist, doncs és diferent, i aquesta és una mica la funció de la gala. Recordar els grans noms, no?, que ve la Ludwig van, que ven els Catarres, però també que venen altres coses que a la millor passarien desapercebudes, i que el fet que el Jordi Jané o la Cristina, amb la gràcia que tenen explicant les coses i el feeling que s'ha creat, doncs de dir, ostres, doncs va, allò que han explicat em venen ganes de veure-ho.
0: Doncs va, comencem amb una de les meves activitats preferides, que és obrir el programa per gairebé la primera pàgina, és a dir, la primera activitat, el primer espectacle de la nova temporada és el 9 de juliol amb la nit de música Cals, que farà 5 anys, i que aquí tenim l'Aina Serra, que no sé quants anys fa tu, Aina, que hi participes.
1: Jo fa 4 anys.
0: O sigui que
1: aquest te'n vas saltar quart... un. Sí, vale. El primer any no ho vaig fer.
0: Llavors, explica'm una mica com ha anat evolucionant l'espectacle al llarg dels anys, també la tria de repertori i la voluntat, quina voluntat té aquest.
1: Jo quan vaig començar a fer la primera nit de musicals vam fer un espectacle amb tot de cançons de Disney, que a mi em flipa, espectacle que l'any següent vam repetir.
0: Per això t'hi vas apuntar, no? Tu el primer any no hi eres, jo, i el segon vas
1: vaig
0: dir
1: ara sí que... Això jo no m'ho perdo. I la tria de cançons ens ve donada, però és realment... jo estic super agraïda com de... com pensen el Didac Flores i el David Pinto en cadascú, què li pot quedar bé, sempre tenint en compte com el color de veu, la tessitura, és com, no ho sé, el David Pinto té una visió artísticament molt, molt, molt, molt, molt xula, que a vegades té visions que dius, uau, no m'ho esperava, i ho veus després i no ho sé, és realment molt bo.
0: Sí, és fort, perquè, és a dir, els intèrprets que formareu part d'aquesta cinquena nit de musicals, clar, tenim, per exemple, una Aina Serra que està amb el fil invisible, tenim una Gina Gonfaus que ha estat a Madrid amb Mamma Mia, tenim un Pedro da Costa que en el seu moment, clar, el Pedro em sembla que hi és des de gairebé el principi,
1: o el mateix any que jo,
0: el mateix any que tu, sí, acabava de sortir d'Eufòria, és a dir, que gent amb una agenda a priori, i tot i així seguiu volent venir. Per què? Què té la nit de musicals?
1: Primera, ara ja, mira, l'altre dia vam començar els assajos i vam començar a cantar, que no havíem encara cantat junts el material d'aquest any, i vam dir, ostres, és que ja hem arribat a un punt que les nostres veus s'empasten de seguida, es nota molt que portem anys cantant junts. Ens entenem a la perfecció quan pugem a l'escenari, és com que es crea aquesta màgia, que ja hem acabat sent com un grup en aquest sentit. I, ostres, és que ho gaudim moltíssim. I la rebuda del públic també és molt espectacular.
0: És molt intergeneracional, a més a més, no? Perquè tant es toquen cançons de clàssics de Disney del principi, no? com actuals. Deu ser complicat per això no repetir algun tema.
1: Clar, ara aquest any el que fem és un recopilatori dels
0: 4
1: anys anteriors. Llavors, en aquest sentit sí que... material nou aquest any com a tal no en tenim, però no et pensis, hi ha tantíssim de material de teatre musical que no s'acaba mai.
0: No, és veritat. I escolta, Aina, si t'haguessis de quedar amb alguna cançó de les que cantes, que cantaràs el 9 de juliol, quin és?
1: Mira, que m'encanta d'aquest any també i de l'any passat és que és tot molt coral, no tenim com una cançó solista cadascú, i això és molt guai, però a mi El que m'encanta és l'obertura a Disney. Tenim una obertura que és...
0: Un medley, no?
1: Sí, un medley de Disney. A mi això, bueno, en fi, és que jo de Disney em perdo. Però diria que és el que més m'agrada.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, qui també li encanten els musicals és la Sílvia, que jo entenc, Sílvia, que tu segurament que no te'n perds cap, no?
2: Bueno, és l'ajudant de direcció, de fet, ella.
0: Sí, és veritat.
3: I és fantàstic. Jo, ella diu, s'us acaba el repertori, però és que el que ells canten, jo no em cansaria d'escoltar-ho un cop i un altre, i un altre, i un altre.
0: Ja, ja.
3: I una mica la llavor d'aquest projecte de la nit de musicals, que ara està superconsolidat, però era, es deia, no? Aquí us donem la benvinguda a les promeses del teatre musical de la comarca, no? Però és que ja no són promeses, ja no cal prometre res, ja estan definitivament
0: consolidadíssims.
3: Però aquest era una mica la primera idea, no? De dir, aquí hi ha molt talent, doncs donem un dia a l'any aquest escenari perquè confirmem que aquest talent existeix, perquè aquest talent està tot arreu, sorgeix d'aquí, però l'Aina ara ja, des de que va 4 anys va començar fins ara, mira, i espera't,
0: sí,
3: no?
0: Sí,
3: i
0: sí,
3: tots els noms
0: sí.
3: Que has dit.
0: I clar, llavors, és difícil fer-hi entrar algú més? És a dir, està tancat aquest elenc?
3: A veure, està consolidat, però això no vol dir doncs, que a la 6a edició de l'any que ve doncs, hi hagi propostes, evidentment. Vull dir,
0: no, perquè clar, sí. Vull dir, ja en pugen d'artistes, no?, també, sí. Vull dir que potser hi ha un nano...
3: No, i el que passa a vegades és que, com que fan molta feina, hi ha hagut alguna persona doncs, que hi ha estat i que per coses professionals no hi pot ser, no?
0: El Jan, doncs, per
3: llavors,
0: exemple.
3: Doncs,
2: sí. Jo, ara, una curiositat, i recordo quan fa 5 anys ens van venir a veure... que eren jovenets, la Clara, el Jan i la Gina, ara mira que nosaltres som, jo alguns els coneixia d'haver-los vist, de MTM o això, i que ens agradaria doncs, encarregar-nos-en i ser com els responsables i viure el procés de creació d'un espectacle i tal, i això havíem pensat de poder-ho fer i tal, i qui ens podria ajudar, i a partir d'aquí doncs els vam posar en contacte amb el Didac, amb el David, i ells, per tant, la idea original sorgeix d'ells fa cinc anys, i ara, esclar, després de 5 anys, doncs, en aquest cas el Jan, que sempre ho té molt complicat de poder-hi ser, perquè sí. Està ficat en mil coses, però una cosa que neix així d'una manera ben senzilla i que es fa en una època que permeti que sigui més fàcil,
0: sí.
2: No? De
0: sí.
2: Combinar-s'ho, no? Tant
0: sí.
2: El Didac especialment, com la Gina, de poder-hi ser, de dir, bueno, és una època que t'agafes un dia del mes de juliol de la feina que estiguis fent, o ja no l'estàs fent o t'agafes un dia uns dies de vacances per poder-ho preparar, i crec que és així, no?
0: Sí. Llavors, si seguim avançant, perquè jo també em podria entretenir amb tots i cadascun dels espectacles, però passaria l'hora de seguida. Llavors, sí que és veritat que sempre hi ha com, a més, ho segelleu molt bé aquí al programa. Veieu aquest segell que hi posa Festa Major?
3: Festa Major.
0: Hi ha com uns espectacles, diguéssim, pensats especialment i emmarcats en la programació de la Festa Major, com és el monòleg de la Charlie P, pare nostre que estàs en el sostre, com està la venda d'entrades. Llavors, l'auca del senyor Pere.
2: Bé, és un clàssic.
0: Abarquem dos tipus de públic, no? És un clàssic, el senyor Pere. Los Diablos, que us he de dir que no me'l perdré. Tinc l'entrada, és a dir, quan es van posar a la venda, jo a les 10 del matí ja estava allà i ja vaig comprar entrada pel meu pare, per la seva parella i per mi.
2: L'altre dia es va presentar el llibre, perquè els del Parcir han fet el llibre de la història dels Diablos, i es va presentar el Josep Maria Oliva, va fer la presentació i va venir el cantant i líder dels Diablos,
0: l'Agustí
2: Ramírez,
0: bueno,
2: i va acabar tota la gent cantant algunes de les cançons, en fi...
0: Acalorado estoy, i ara sí. Estaria molt bé poder cantar aquesta, perquè és ben bé, tal com estem tots. Però escolta'm, com estan les entrades, això volia dir?
2: Bé, sí, estan venent, molt bé, sí.
0: Home, és que són un... Clar, vosaltres poder per generació, a mi tampoc em toquen, però a mi també em posaven cançons molt... Però Los Diablos?
4: Bueno, jo...
0: Pel nom.
2: El caset al cotxe, poder de dir...
0: Home,
2: els
0: mags en els espectacles a vegades poseu aquestes cançons,
4: sí, som
0: morteres, així una
4: som
0: mica...
4: Aquest és de Rafael.
0: Bueno, però escolta't Els Diablos, perquè
4: no,
0: jo crec...
4: Un Rayo de Sol sé quina és, per exemple, però no em treguis d'aquí.
0: Vale. Jo de vegades em lio... No, Eva Maria se fues de Fórmula Quinta, sí. I Un Rayo de Sol és de Los Diablos. És que aquests dos, a mi, de vegades...
4: Ahir vam tenir la mateixa conversa.
0: Ah, sí? Veus que bé? Fantàstic. Sí. Molt bé, llavors tenim pel 5 de setembre i 6 de setembre, el primer cap de setmana de setembre, setembre, l'Àngels Fuster, amb totes les golfes, diguéssim, que fan, com entenc, la segona part de les golfes.
2: Què va passar després de...
0: Exacte, expliqueu-nos una mica, perquè poder aquí ho donem molt per suposat i hi ha gent de l'audiència que no ho sap. L'Àngels Fuster, que forma part del Galliner des del primer moment, amb una colla d'amigues, l'Àngels va escriure un guió que va guanyar
3: el premi Galliner dintre dels premis, premis de la Cetània,
0: de les Arts i la Cultura, i tot queda lligat.
3: Tot queda lligat.
0: I llavors, diguéssim, el premi que tenia l'Àngels era representar l'obra a la Sala Petita, igual que va fer el Robert Canet ara fa molt poc, no? Va anar tan bé que l'Àngels es va motivar i va escriure la segona part d'aquesta obra que ara es presenta aquí. Algú l'ha vista? Algú en sap alguna cosa?
3: No.
0: No en sabeu més. No en
3: sabeu moltes, res, moltes ganes, eh?
0: O sigui, representa que la primera obra era Sis amigues que s'havien fet grans i una miqueta, doncs, com enfocaven la crisi dels, no sé, 40, 50, i ara és Sis amigues tornen a les golfes on el temps s'atura i esdevé recer, diguéssim, que anar creixent, no? Diguéssim, la maduresa femenina.
2: Sí.
0: Fantàstic, doncs, entrades encara a la venda, a la Sala Petita també, llavors, evidentment, doncs, el mateix 6 de setembre a la Sala Gran ja tenim a ple culpable amb la Maru.
2: Conservatori.
0: El Conservatori, perdona, amb la Marull de Molins i el Francesc Ferrer, en direcció de la Lara Díez, que més o menys també la podríem trobar la vinculació manresana, perquè la Lara Díez és molt amiga de l'Ivan Padilla, i l'Ivan Padilla és un manresà de Socarrel.
2: Que també surt a la programació.
0: Que també surt a la programació cap al final. O sigui,
3: la Lara, que la coneixíem potser com a actriu primer, però gran dramaturga, directora.
0: I qui no estigui gaire posat a dintre del món de les arts escèniques, és una assídua, és l'Ayuso del Polònia.
3: Polònia, sí.
0: Que sabeu el dia, l'Ayuso del Polònia.
2: I és una obra molt, molt divertida.
0: La de ple culpable, eh? Sí. Una comèdia plena de tabú sobre la sexualitat i les relacions afectives.
2: Que segur que especialment la gent jove, tothom, però la gent jove es pot sentir identificada, les relacions de les parelles, diguéssim, no?
0: I dels tabús en un embaràs, no? Com és el sexe quan estàs embarassada, no? I com canvia el desig. Perfecte, i ara sí, el Retaule del Flautista, 13 de setembre, que és un diumenge, en dues sessions, sí. I això és com una mica... després de l'Exitàs, perquè va ser un Exitàs al Teatre Conservatori, de la Santa Espina, que va reunir, jo no sé d'on va sortir la idea, però em va semblar meravellós.
3: Era l'any Guimarà.
0: Era l'any Guimarà.
3: I hi havia moltes ganes de fer molts projectes, i una de les idees
0: va ser... És de Manresa.
3: Ser... Sí, i llavors Manresa Comarca, i una de les idees, entre de moltes coses que es van fer,
0: Mira, aquí senteu a tu, els actors aquí... de la Santa Espina. Sí.
3: Doncs mira, aquesta va ser una de les primeres reunions, i llavors va ser de dir, reunim gent que fa teatre. Es fa molt teatre aquí a Manresa, a la comarca, als Carlins, a Poble Nou, gent de Fals, gent de Sant Joan, Súria, Sant Vicenç. Llavors, és molt difícil que totes aquestes persones algun dia puguin treballar juntes, no? I es creïn sinergies. I llavors un muntatge així, una proposta així, va ser una mica un experiment. I ho fèiem per Guimarà, no? I per això hem triat la Santa Espina, que era un dels textos poc coneguts. Tothom coneix la sardana, però molt poca gent sabia que existia aquesta obra de teatre tan especial i tan màgica. I realment va ser un projecte molt bonic. El fet d'assajar-ho a l'estiu ens donava molta llibertat. I l'experiència va ser bona, i em trobava la gent pel carrer durant aquests 2 anys que han passat dient que no ho tornarem a fer. I un dia el Joan Morros va fer la proposta o la idea de dir, i el Retaule del Flautista? Doncs sí, seria una molt bona idea per fer-la. I ens hi posem i estem ara engegant, perquè aprofitarem un altre cop tot l'estiu per assajar i estrenar el 13 de setembre.
0: I tot l'elenc, suposo, o gran part de l'elenc que ja us va acompanyar en la Santa Espina.
3: Hi ha gent que repeteix, s'ha tornat a fer una crida a tothom que vulgui participar. O sigui, no hi ha un procés de selecció en si mateix de dir, a veure, farem un càsting. No, tothom que hi vulgui participar, hi ha les portes obertes. I llavors, sí, clar, no, hem fet una tria de qui pot funcionar millor en cada personatge, però petit o gran, no hi ha papers petits, i tothom hi podrà participar i gaudir del procés, que volem que quedi una cosa molt bonica, que el públic en gaudeixi molt el dia 13 de setembre.
0: De setembre.
3: Però... però que el que és interessant és que treballar junts, assajar i trobar aquestes maneres de conèixer i d'aquí poden sortir a vegades coses, no? O sigui, gent de la Verbena i gent del Poble Nou, que potser es coneixen i no han treballat junts, potser sorgeix alguna idea i alguna cosa, això serà benvingut.
0: Ostres, Sílvia, però realment tothom té les portes obertes. Clar, amb la Santa Espina, ja ho recordo, no sé quants actors i actrius hi havia, n'hi havia moltíssims, però dirigir aquesta quantitat de persones no ha de ser gens fàcil. Jo no sé si abans et prepares, si has fet algun curs fins i tot, si tens alguna tècnica. Home, no, perquè és que hi ha d'haver uns tempos i ara tu entres, ara tu surts, el conservatori té la capacitat que té.
3: Jo agraeixo el fet que es pugui fer a l'estiu. Durant l'any jo crec que seria impossible, amb l'estrès i el que significa el dia a dia
0: les obligacions del
3: curs,
0: dia a dia.
3: Seria... ens hi acabaríem potser fent mal, no? Però l'estiu et dona de cop una sensació de dediquem-hi les hores que calgui, i estic encantada i disposada, i posar-hi aquestes hores, adaptar-se molt a les possibilitats de qui pot assajar en cada moment. Tenim les claus del conservatori, i si s'ha de fer un assaig a les 11 del matí, un altre a les 4 de la tarda i un altre a les 10 de la nit, endavant, no passa res, no? I llavors clar, això clar. Fa que totes les peces vagin ajuntant i llavors, clar, tens el que, doncs, la part, hi ha moltes coses que saps que funcionaran, la part de la comunicació, tot el vincle, la part tècnica i tot això, doncs és fàcil
0: i clar.
3: Sí, acabes treballant amb gent que sí que ja coneixes, gent que no, però com que tothom està tan predisposat. Jo no dic que sigui fàcil en el sentit de que sigui fàcil, me'n recordo el Jaume Puig del Poble Nou, que m'estaven fent la Santa Espina, una d'aquestes reunions em va dir, això és molt difícil, no?
0: Sí.
3: Mira, el Jaume sap molt, no?
0: Clar.
3: I sí, no li nego que hi ha una dificultat, però amb aquesta predisposició i amb aquest amor, quan les coses es fan amb amor, uh-huh. surten amb la feina que toca i l'esforç, uh-huh. i uh-huh. som-hi, i ara
0: hi som. I tant. Sí, i escolta'm, sí. Joan, per què se t'acudeix al retaule del flautista? Jo penso, ara estava pensant, potser com que hi actua tanta gent, vas pensar, com que s'endú tantes persones al flautista amb la seva flauta, així pots aparèixer tu.
2: La Sílvia ha dit, com que ja el Joan ha tingut la idea. En realitat, un dia que vam anar, sovint anem a veure espectacles, un dia al dematí que vam anar a Cornellà a veure un espectacle, i anàvem amb la Sílvia, l'Àngel Serantí, el Joan Closes i jo, i parlant de si podríem fer un altre muntatge, va sortir el nom del retaule flautista, en el sentit d'una obra que té una certa actualitat, diguéssim, no? Això de, de traficar amb rateres o amb mascaretes és una cosa que se segueix portant.
0: L'ordre del dia,
2: divertida,
0: total.
2: Que en el seu moment va fer història, uh-huh. i que hi havia molta gent, i per tant, doncs mira, després parlant, sí, tirem endavant, i així ens va sortir la idea, com un dimarts o un dimecres al dematí anant a Cornellà a veure un espectacle de canalla, uh-huh. i d'aquí va sortir.
3: És veritat, ara no me'n recordava.
0: Veus?
2: Se m'atribueix a dir com el Joan ha tingut la
3: idea. Bueno, perquè en parlem molt. Vull dir que la Santa Espina...
2: Són les coses d'idees, no? Què podríem fer i tal,
3: sí.
2: No? I...
3: La Santa Espina va ser una mica la proposta mica boja de com, això és de Guimarà, no? I ho va entomar, i era una mica desconeguda, i el que passa amb el retaule és molt curiós, moltíssima gent l'ha feta, però fa molts anys.
0: Ah, sí?
3: O sigui, parlo amb gent que ara s'hi ha apuntat i diuen, jo la primera vegada que vaig fer teatre, però parlo de gent ja més gran, i et diuen, jo la primera vegada que vaig fer teatre, que tenia 16 o 17 anys, va ser fent el retaule. Però després, no és un muntatge que hagi fet a nivell professional ningú des de fa mínim 25 anys, com a mínim. Jo crec que l'última va ser la que va dirigir el Bozzo, que ara vam dir que era el 97 o 98.
0: Ostres!
3: No s'ha fet... I
0: 30 anys.
3: Tot i que té aquest punt actual d'una crítica política a la corrupció, i, uh-huh. i a més és molt intel·ligent i és molt bonica i és molt divertida i la música és fantàstica, és un musical, uh-huh. No s'ha fet ni les grans institucions, ni el Nacional ni el Lliure, això no els hi ha semblat que era adequat incloure-ho a la programació, quan crec que té
0: i tant.
3: És teatre català i és patrimoni, però bueno, ho farem nosaltres, no passa res.
0: Això és fantàstic. I no sé com va la venda d'entrades, però clar, vosaltres si mireu el full del llibret, clar, durada per determinar, no? Vull dir, imatge
2: per determinar.
0: Exacte, actors per determinar. Només hi ha segur que la directora és, i la coordinadora és la Sílvia Sanfeliu, vull dir que també és un, bueno, un vot a cegues, no? De dir, escolta, un vot de confiança, comprem les entrades, no sé com està, la venda d'entrades.
2: Aquesta va fent clar, a mesura que es vagi...
0: Que es vagi fent bullir l'olla, no?
2: Assajant i això, ostres, va, veniu, i en fi.
0: Sí.
2: És un procés, no és allò de dir, hosti, ve el Joan Pere, comprem les entrades abans que s'esgotin. És un altre ritme, va fent i tranquil.
0: Bueno, doncs veurem a veure què tal. Llavors, això, 13 de setembre, diumenge 13 de setembre. Llavors, passant una miqueta per sobre, el dijous...
3: Em permets una cosa?
0: Sí, home, per favor.
3: És que hi ha una cosa que passa abans.
0: Ah, què? Que ho he deixat?
3: No, però és que no està el llibret.
0: Ah, veus?
3: N'hem de parlar un moment, just abans de la nit de musicals. Tenim una perla, tenim una cosa que passarà al Cursal, que és... No ho trobaràs aquí, aquí sí que hem d'anar a la web.
0: Bueno, Sílvia, deixa-m'ho mirar, imagina que ho trobo.
3: No, mireu. Estètica i massacre. És una microòpera que s'estrenarà després al Festival de Peralada, però abans fan un assaig obert a la Sala Petita el dia 7 de juliol.
0: Ep! Sí, això és ja.
2: Un dimarts.
3: No hi ha moltes entrades perquè és la Sala Petita, però és un text de la Carlota Gurt dirigit per l'Oriol Pla.
0: Mare meva, Carlota Gurt i Oriol Pla, home, i això m'ho apunto.
3: Amb música de Carles Prat.
0: Uau.
3: Això, una microòpera que es va fer una...
2: directa amb una orquestra. Sí.
0: I això gratuït, eh?
3: No,
2: bueno,
3: sí que
2: farem
3: és...
2: pagar 15 euros.
0: Ah.
2: A Peralada val 65.
0: Mira,
3: Llavors...
2: Com que és un assaig, es pot parar a mig d'això, que això també a la gent li agrada.
0: Home,
2: no?
0: Home, si m'agrada.
2: No,
0: home,
2: dir,
0: clar,
2: moment,
0: també,
2: moment,
0: els intríngulis també són interessants, eh? Ostres.
3: L'any passat es va fer ja un cicle de microòperes al Liceu i una d'elles era... la primera versió d'Estètica i Massacre, també amb el llibret de la Carlota i dirigit per l'Oriol Pla. I ara, aquest muntatge que es veurà és ampliat, perquè aquesta història jo la vaig poder veure i és molt interessant, sentint-se en què està passant a les xarxes i com busques la validació externa, has de ser el més bonic, el més guapo, el més ben vestit, la més estupenda, la millor maquillada.
0: No és una òpera clàssica. Vull
3: no,
0: dir que
3: no,
0: això
3: no,
0: és
3: no,
0: interessant,
3: no, no.
0: Perquè...
3: És molt interessant i juga amb això, no? Té un punt còmic, però com molta gent està... És esclava del m'agrada, de lluir davant de no saps ningú, perquè hi ha aquesta anonimitat de les xarxes, però busques la validació i com això ens pot fer tornar absolutament mig bojos.
0: I això quina hora serà, Sílvia?
3: Això és a les 7 de la tarda del dia 7 de juliol.
0: Vale, del 7 del 7. El 7 del 7 a les 7. Veus que bé?
2: I,
0: això
2: i,
0: ja, ja ens
2: i,
0: en recordarem.
2: I si vols ara una altra cosa, l'endemà, el dia 8, la Carlota Gurt presenta el seu llibre que ha fet aquest últim que es diu Els Erms,
0: sí.
2: I que hi ha una associació que es diu Dona Activa, que no sé si s'han posat en contacte amb vosaltres,
0: no,
2: i que
0: m'han
2: demanat per fer la presentació del llibre, i una associació d'aquí Manresa de dones que volen fer activitats i em van demanar, escolta, em podries presentar aquest llibre? I per tant la Carlota Gurt, que vindrà el dia de l'assaig, però l'endemà tornarà per presentar el llibre aquest
0: a la
2: gent,
0: Sala Petita, eh?
2: Al Cursal. La presentació del llibre al Percir.
0: Ah, al Percir, val. Ostres, veus, Carlota
2: coses,
0: Gurt
2: coses
0: per partida
2: passen,
0: doble.
2: Sí.
0: Molt bé, fantàstic.
3: I el 9, nit de musicals, vull dir que ja el tenim.
2: Pam, pam,
0: 7, 8, 9, ja està, sí, escolta'm, sí, sí, fantàstic. Sí. Molt bé, llavors,
3: tornem endavant.
0: Ja ens situem el 17 de setembre, que és un dijous, Santi Vendrell i Fina Blanco. Aquí són els cicles de concerts que organitza el Club de la Cançó, sí. Que jo no sé si des del Galliner demaneu al Club de la Cançó que per cada temporada proposin tantes activitats, tenen un cupo d'activitats.
2: Sí.
0: Vale.
2: Solen ser 5-6 activitats,
0: vale.
2: dues un semestre i tres l'altre, i això són ells que proposen doncs l'espectacle,
0: vale.
2: I el concert, vaja, i després doncs des del Cursal s'assumeix.
0: I aquí tenen també, llavors el 3 de desembre hi ha el Joan Tena, sí, i el Pep Poblet.
2: Es va haver de suspendre perquè el Joan Tena van haver de fer una petita intervenció i per tant es va haver de suspendre, estaven les entrades exaurides i ara tornarà el mes de desembre.
0: Vale.
2: I això és el Club de Cançó. Aquesta és una de les característiques de la programació del Cursal que en part doncs també la fan altra gent, vull dir que
0: correcte.
2: Els mèrits ens els emportem al Galliner, però que darrere doncs hi ha la gent d'Imagina't, hi ha la gent d'Arrel, hi ha la gent de Batecs, hi ha la gent de la Crica, hi ha la gent del Club de la Cançó, Conservatori de Música són els que fan propostes de la programació, és a dir, és una programació compartida per molta gent i proposada per molta gent, que això també té la seva
0: però vehiculada a través del Galliner, que el Galliner és el que els dona confiança, bueno, que això també és
2: la coordinació i les dates, el darrer les fa el dissabte a les 6 de la tarda, per tant, vol dir que ha de ser un dia que el que estiguin fent a dalt per les 8 del vespre no interfereixi, vull dir, és coordinar una mica els dies, però hi ha una feina de gent doncs, que busca tant els espectacles i que se'ls fa seus, diguéssim, no?
0: Llavors, si seguim el 19 de setembre, que és un dissabte, a les 8 del vespre, a l'Alba Careta Grup, amb Panical,
2: que la veu tenir
0: ja va venir, no mireu, aquest card, que és un card de Panical, me'l va portar ella quan va venir a presentar el disc, i encara el tinc aquí.
2: Veus?
0: Vull dir que, no, i val la pena, vull dir, quilòmetre zero. Llavors, l'any demà, el 20 de setembre, tenim el Ramon Madaula amb Loop, que ha de ser, bueno, no, el Ramon Madaula és el que...
2: No, actua.
0: Ah, de Ramon Madaula, vale, però també hi ha la Sara Diego. La Sara Diego és la filla de la Rosa Voladeres.
2: Sí.
0: Sí.
3: T'ho dic, en Ramon Madaula, amb aquests darrers anys, perquè el teníem com a actor, però és que s'ha solidificat ja, si vols dir-ho així, com un dramaturg.
2: Sí, sí.
0: Com la seva dona. Fan un tàndem, aquests dos, de, bueno, creatius a tope.
3: Molt bé, una passada.
0: Ganes de veure-la. I arriba el moment, Pol Serra, que si no, no podràs parlar, i això no ens ho podem permetir. Bueno, també un altre dels esdeveniments que jo crec que s'ha consolidat completament, i que jo no estic dintre del món dels mags, però jo crec que és reconegut arreu del país, de Catalunya, no? A veure,
2: sí.
0: Gala del Festival de Màgia de Manresa, 7è Festival Màgic de Manresa, 26 de setembre, un dissabte a les 8 del vespre, emmarcat, això sí, amb el Festival Màgic de Manresa. Explica'ns una mica, Pol, perquè abans ho debatíem amb la gent de redacció, dèiem, a veure, hi havia hagut la Nit dels Genis, però la Nit dels Genis té a veure amb això? S'ha canviat? Hi ha dues coses? És a dir, explica'ns una mica com ha anat evolucionant.
4: No, hi ha dues coses i són bastant diferents. La Nit dels Genis es fa normalment al gener,
0: sí?
4: I la porta el Xavier Tàpies i la Mai, que són mags de Barcelona, i fan una cosa que és molt xula, que és reunir mags d'arreu del món en un claustre que es fa a Cabrianes, en una casa de Cabrianes.
2: Pont de Cabrianes.
4: Pont de Cabrianes, on allà es reuneixen això mags russos, estrangers de tot el món, i el que fan allà és com compartir màgies, que la màgia d'aquí és diferent a la d'allà, i estan com claustres que quasi ben hi dormen a 24 hores fent màgia. I...
0: Per tant, però és obert això? Bueno, o és més un congrés intern?
4: Sí, és més intern que trien ells, jo que sé, també és en un festival, diuen, ostres, aquest noi té talent, sobretot també és bastant gent jove, i això, es tanquen com una setmana, i diríem que per veure una mica tot el que fan es fa llavors la gala de la Nit dels Genis al Cursal.
0: Ah, val, d'acord.
4: És com per veure una mica tot el que s'ha fet durant aquests dies, sí. I el festival que fem nosaltres és una cosa com més de la comarca, que vam començar des de Màgia Central, a causa de la Covid es va parar tot, ara l'hem tornat com a reprendre, i és un festival que és tot el dia, comença a les 10 del matí i s'acaba a les 12 de la nit, i és tot el dia ple de màgia, que si t'agrada acabes saturat de màgia, però...
0: Home, jo recordo, Pol, les primeres presentacions que jo treballava a la Nació, a la seu de la UBIC,
4: sí,
0: la Unió de Botiguers i Comerciants, tu, Pol, també, que eres una criatura, saps? Ja portant la batuta de tot plegat. Doncs explica'ns una mica com ha anat evolucionant, no? Perquè, ostres, és tot un dia.
4: Tot un dia.
0: I a més, el colofó és el Teatre Conservatori, amb aquest espectacle a les 8 del vespre. Deveu acabar exhausts.
4: Sí,
0: no sé si sempre sou els mateixos els que esteu darrere de l'organització. Com escolliu la gent que ocupa, diguéssim, els diversos espais de la ciutat perquè s'omplin de màgia?
4: No sé massa com ho fem, sí. Però realment, sí, sempre hi ha com la mateixa estructura. Intentem sempre fer dos espectacles de carrer, que els dos són gratuïts, i sempre hi ha un que és com estàtic, que aquest any es farà al pati del Cursal al matí, que es diu amb P de Pallasso, del Sabani, que és un espectacle molt xulo que barreja clown i màgia. Llavors tenim un espectacle itinerant que es fa a la tarda, que és el venedor de gelats, del Fèlix Brunet, i és un carruatge molt xulo, que és com un fals venedor de gelats, que para la canalla, fa veure que ven gelats, però és tot un show interactiu de màgia molt xulo. I això són els dos espectacles. Després tenim els tallers, que també és una forma molt xula d'aprendre a fer màgia, que això es fa tot el matí a la Crica, es pot apuntar gratuïtament, i comença a les 10 i s'acaba a la 1, i són estones de mitja hora on vens amb els teus fills, els pares poden quedar, i amb mags de l'Associació Màgia Central et construeix els jocs, te'ls prepares tu i te'ls emportes cap a casa.
0: I això és per unes edats concretes?
4: Ho recomanem a partir de 3 anys, però l'any passat se'ns van apuntar una parella de 40 anys, van dir podem vindre, i vam dir endavant, i s'ho van passar igual de bé. Sí, no hi ha edat. O sigui, la gràcia és aprendre això això, durant mitja horeta prendre els teus jocs i portar-te'ls a casa i motivar-te.
0: Uh-huh. I per últim, diguéssim, l'espectacle final.
4: Sí, estic pensant si m'estic deixant coses, espero que no. Llavors sí, hi ha la gala, que és com el més gran, que aquest any portem una mica de tot, que també és divertit perquè durant una hora i mitja veus tots els estils, veus pues, ventriloquia, grans il·lusions que agraden a tothom, mentalisme, també es veurà manipulació, que és el més difícil dins de la màgia.
0: Què és?
4: La manipulació és l'art de, amb les mans, anar molt ràpid amb agilitat, o de fer aparèixer cartes sense parar, multiplicar pilotes, és molta habilitat de mans, que cada any ho fa el Carlitos, que és un noi superjove, però que també em va passar tots els premis que té, no els acabaríem, uh-huh. I ve de Barcelona i és això, fa un número de manipulació i malabars amb pilotes, que és una passada. Uh-huh. Llavors tenim l'Anaí i el Javi Cruz, que venen de Màlaga, que fan grans il·lusions, que és allò de partir gent, fer-los desaparèixer i tot això, que també agrada molt.
0: Els has vist en directe,
4: sí,
0: tu?
4: Els vam veure i és una passada.
0: Sí, eh?
4: És un, sí. Uh-huh. Després tenim dos artistes de Madrid que, bueno, venen per separat. Una és la Melí, que és una màgia molt poètica, molt artística i visual. I després tenim el Jaime Figueroa, que és ventriloquia, però ventriloquia molt, molt boja. O sigui, ho heu de veure perquè és una passada el que
0: però,
4: fa.
0: Però a veure, o sigui, com un ventríloc?
4: Sí, però ho fa màgicament. O sigui, és molt divertit perquè ell sol està dalt de l'escenari i representa que està com en un càsting de Hogwarts i comencen a passar-li coses i ho fa totes les veus ell sol. Hosti. I és boníssim perquè no pots parar de riure. El vam veure l'any passat i vam dir, això ho hem d'agafar, sí o sí.
0: Uau. I clar, llavors entenc que també una de les tasques que intrínseques de ser un dels organitzadors d'això és una mica el que fan el Galliner, no? Empapar-te i amarar-te de moltes propostes.
4: Sí, anar a tots els festivals que hi ha per Catalunya, que n'hi ha moltíssims, i anar a veure idees, agafar idees. Veus, m'he deixat, per exemple, a la biblioteca també farem una obra que es diu La caçadora de contes, que també és molt xulo perquè és una història de màgia però partida a través de històries de llibres, que també és molt xulo. De forma que intentem que cada cosa estigui adaptada també una mica a on es farà. Vos a la biblioteca relacionat amb això, pel carrer una altra cosa. I acabem a Cal Xavi amb un espectacle fet pel Pere Rafart, que és màgia golf, és màgia per adults, molt... O sigui, la canalla recomanem que no vinguin perquè és forta, o sigui, és màgia...
0: Què vol dir? Posa'ns un exemple.
4: No, màgia golfa. O sigui, màgia golfa és un humor més fort, més negre, més de passar-t'ho bé, més de la teva cervesa sopant i anar a riure i a passar-t'ho bé. O sigui, és un humor més adult.
0: Bueno, sí, que no ho entendria la canalla. Tampoc.
4: No, però també és molt divertit.
0: Escolta'm...
2: Dic que el Pol des de fa 2 anys ja que forma part del Galliner. És a dir...
0: Sí. Oh, hola, home! Això s'ha de dir!
2: Quan veiem algú clar. Que... Esclar, el Pol, que venia a molts espectacles i això, dius, ostres, pues, per què no t'apuntes al Galliner i a part de portar tota la part de màgia i de coneixement, ells es mouen per tots els festivals i per tant doncs poder donar la seva opinió, vull dir que ell formen part també del Galliner.
0: Això llavors ja té tot el sentit del món. Per anar tancant aquest episodi, diguéssim, del Festival de Màgia, a mi em dona la sensació que, bueno, vull dir, aplaudeixo profundament que hi hagi un programa tan paritari, no? Perquè tinc la sensació que magues dones són una gran minoria. És així, aquesta
4: costa,
0: sensació?
4: Costa de trobar, però també a l'hora de buscar gales, nosaltres sempre intentem buscar-ne mínim una o dues, i costa molt trobar-les, però no perquè no siguin bones, sinó perquè és que n'hi ha molt poques,
0: no, això vull
4: estan
0: dir.
4: Comptades, i les que ja tenen molt talent, i cada any en portem alguna. O sigui, l'any passat vam tenir la Marina, aquest any tenim la Meli, que és una passada que ve de Madrid, i cada any busquem magues, que costa, però és que...
0: Com és? Què deu passar? Això seria objecte, bueno, algun antropòleg potser ens ho podria explicar, però no...
2: Una cosa suposo és que els referents són homes, no?
0: Sí, no, això està clar.
2: Tamarís, Maglari, i per tant...
0: Sí, Màgic Andreu.
2: Màgic Andreu, bueno, i per tant hi han poques magues de referents, i per tant a l'hora de... Dic jo, és una possible...
4: Sí, sí, i que s'ha estandarditzat, no? El típic mag amb les típiques dues dones al costat, sí. Això crec que també ha fet molt mala imatge a la màgia, això ara està acostumat a veure el típic mag amb les dues noies al costat, i això crec que ha fet que es vagi distanciant, i quan al contrari, ostres, jo les magues, o sigui, ara inclús estan començant com a reivindicar les gales de magues, i també, ostres, és una passada.
0: Això va passar amb les de Pallasses, també. Hi ha un festival de Pallasses, únicament dones. Sí. Bueno, i també ho fan al Circric. Al Circric en fan un. Aquí al Bages en tenim alguna de maga per reivindicar?
4: Bages, el Bages com a tal no.
0: Val.
4: En Llausona hi ha la Maga Game, que és una passada, que és de Taradell, llavors tenim la Marina, que és de Sant Vicenç dels Horts, la filla del màgic Andreu, la Joana Andreu, ha seguit el llegat del seu pare, però costa trobar-ne, sí, sí.
0: Bueno, seguirem investigant.
4: Sí.
0: Val, a veure, abans d'arribar al fil invisible, que és amb el que acabarem, i si us sembla llavors ens tornem a trobar per fer la part de programació de Nadal, perquè la Mediterrània ja la farem a part, o sigui, acabem quan comença la Mediterrània, us sembla?
2: Perfecte.
0: Val. 26 i 27 de setembre, una idea genial, evidentment amb actors com el Lluís Villanueva, l'Anna Azcona, la Susana Garnatxa, vull dir que una comèdia d'aquestes...
3: Ja és el toc, ja és...
0: Sí. Ja forma part del toc de teatre.
2: Fem tres funcions, ara hem posat de moda això de fer funcions el diumenge a les 12 al migdia, i també està molt bé.
0: I tant. Llavors, Els bojos del bisturí, que
2: això és l'èxit de...
0: Bueno, alcalde de Fonollosa a l'escenari, Eloi Hernández, vull dir... Sí, Fonollosa.
2: Ha estat actuant per tots els pobles i ciutats i els hi vam dir, escolta'm, quan la vam anar a veure i vam dir, us atreviríeu a fer l'alcursal a la Sala Gran que vindran 800 persones? I s'ho van pensar una mica i van contestar, sí, ens hi veiem en cort i per tant els tindrem aquí un dimecres, el dia 30 de setembre, que forma part dels actes del Dia de la Gent Gran, i per tant, doncs, contents, i aquest sí que ja s'han venut més de 500 entrades, estarà ple segur, és una obra super divertida, i amb el teatre d'aficionats, per dir-ho d'una forma, el teatre amateur ja passa això, no?, de dir, ostres, hi ha obres de teatre aquí i Manresa i la comarca, que són molt professionals, vull dir que, bueno, de fet, l'Eloi en pares també, o havia sigut professional, diguem, no?, dels pastorats
0: de Calaf,
2: vull dir que ho fan molt bé. La línia, sempre ho hem dit, no?, la línia entre que una cosa és professional i amateur és que
0: no
2: es cobra o no es
0: totalment,
2: cobra, diguéssim,
0: totalment.
2: No? Però la qualitat i els bosc del bisturí és molt divertida.
0: Que xulo.
3: Hi ha propostes que es fan des del Poblenou moltes vegades, o des de Fals, o des de Paranys, molts altres
0: Paranys,
3: que dius...
0: Exacte. Anava a dir.
3: Sí.
0: I els carlins, també.
3: Carlins, no cal dir-ho.
0: No cal dir-ho. Que carlins ja es dona per suposat. Sí. Llavors, l'1 d'octubre, dijous, a les 7 de la tarda, Cafè Trio, que de fet els vam tenir aquí. Joan, m'encanta que ho tinguis tot tan controlat. Els vam tenir aquí, 20 anys de Cafè Trio.
2: A la una em veus a mi allà a casa mirant la tele.
0: I anar a dir, molt bon migdia, estimades i estimats.
2: O si no, al vespre, replegar-ho al vespre.
0: Exacte.
2: A quarts d'11.
0: Llavors, ens tenim el 2 d'octubre, divendres, a les 8 del vespre, un monòleg de la Cati Sey, que es diu Títuba, Bruixa, Negra i Ramera.
2: Aquesta te'n pot parlar l'Aina?
0: Sí?
2: Sí.
0: A veure, Aina, per què? Què hi tens a veure?
1: Jo no l'he vist ni res, però no, simplement que em crida molt l'atenció, perquè hi ha un llibre sobre aquesta bruixa, que és molt interessant, i la Cati Sey és una actriuassa i cantant, i jo crec que aquest espectacle promet moltíssim.
2: És que és un espectacle que et deixa amb el cor.
0: Tu l'has vist, eh?
2: Sí,
0: eh?
2: És molt, molt bonic, molt dur, la vida que tenen les persones racialitzades,
1: basat
2: en aquest llibre, i la Cati ho fa molt bé.
0: Bueno, clar, una denúncia de la persecució de les dones negres, que potser són l'últim mico del món, saps?
2: Sí, sí.
0: En aquest sentit. Uau, 2 d'octubre a les 8 del vespre a la Sala Petita. I ara sí, l'endemà del 2 d'octubre, el dissabte 3 d'octubre, en dues sessions, a 4:45 de la tarda i a les 7 del vespre, al Fil Invisible a la Sala Gran. Desconec si queden entrades.
2: Encara en queden. Saps què passa? Que el públic familiar...
0: Ja l'ha anat a veure.
2: I decideixen molt l'última hora.
0: Ah.
2: Tu sabràs dir que no saps mai.
0: Sí, però jo sóc bastant previsora, eh? En el meu cas és dir, mira, si de cas ja les tornaré, les entrades, però com a mínim en un bon lloc i en una bona... No,
2: se n'han venut ja moltes, però vull dir que la gent, pel que diuen, doncs, a part que ja vam fer dues funcions, però vaja, es tornarà a omplir les dues funcions.
0: I que hi ha molta gent
2: segur
0: que conec d'aquí Manresa que ja hi va anar i que ha anat a Barcelona i tot, vull dir que és una obra...
3: Que ve de gust repetir-la, això passa en moltes coses, que dius, tornem-hi, i més a més, i tots mare, ho saps, els encanta repetir les coses que els agrada a la canalla, els repetim i som-hi, i gaudim-ne.
0: Aina, explica'ns, quan entres a formar part del Fil Invisible, què significa per tu el Fil Invisible i com convidaries a la gent de casa a venir-la a veure?
1: Mira, jo ara farà just un any que vaig començar a formar part d'aquesta família i, ostres, per mi ha sigut, vull dir, de sobte estava fent temporada al Goya, a Barcelona.
0: Quina edat tens, tu, Aina?
1: Jo, 24.
0: Clar, és que... Sí. Ojo, eh? Ja comencem per la porta gran, tu.
1: Clar, jo vaig acabar la carrera l'any passat i va ser com... Uau! De sobte, això. La gent que en forma part és... o sigui, és un gust treballar amb ells. Convidaria molt a venir, però petits i grans. És un musical per petits i grans. Això és molt important, perquè a vegades amb aquest tipus de musicals o d'espectacles és com que penses, bueno, és per nens. i no. Jo crec que el fil és aquest tipus d'espectacle que els nens van, ho gaudeixen, se'ls hi queda, però els adults en tenen tantes coses.
5: I o sigui, és que... lectures, no, Aina?
1: Sí, sí, sí, sí. És que els adults surten plorant d'aquesta obra. I a mi això m'encanta. O sigui, no ho sé, jo de veritat que convido a tothom a venir, encara que no tinguis nens. Et toca d'alguna manera. La música és preciosa, del Víctor Arbelo. El text està superben escrit, que és de l'Alicia Serrat, que és una crac escrivint i...
5: adaptant.
1: I adaptant, uh-huh. I és una gran directora, també.
5: Tu quin personatge fas, Aina?
1: Jo faig de Nura.
5: I qui és la Nura? A veure, explica'ns-ho.
1: La Nura és la nena que fa la pregunta de per què serveix el Malik. I aleshores la seva mare li explica que del Malik ens en surt un fil invisible que ens uneix amb les persones que estimem. I a partir d'aquí és com que es crea... la Núria té tres amics amb els quals viuen moltes aventures. Llavors és com que gràcies a això, a part de que ella és com que de cop se sent més tranquil·la, tot i estar lluny de les persones que estima, amb aquesta informació és capaç d'ajudar als seus amics, que és una de les coses més importants per a aquest personatge. Li agrada molt ajudar a la gent que estima. Aleshores...
5: T'ha portat algun aprenentatge, tu, Aina, el fet de dir, val, ara començaré a participar i a formar part de l'elenc d'un musical a priori per infants? Tu al principi la teva visió era com, ai, vaig a fer un paper així una miqueta més, i llavors has vist que no, que havies de canviar el xip?
1: Mira, no, perquè ja l'havia vist l'Alba Serrano, que és la titular d'aquest personatge de la Nura, és, o sigui, veure-la a l'escenari va ser com, uau, o sigui, és un nervi de personatge, és un personatge super hiperactiu. La música és, o sigui, les cançons són molt difícils de cantar, vull dir, ja és una cosa que com a persona que, doncs, que porta anys fent teatre i tal, vaig anar a veure-ho i vaig dir, uau, o sigui, això no és hola, nens, m'entens? Uh-huh. És molt bèstia, llavors ja vaig entrar amb aquesta, o sigui, de fet vaig entrar pensant, a veure si estic a l'alçada d'aquest musicalazo que m'han plantat aquí, saps? Però sí que és veritat que hi ha una mica la imatge de que el teatre infantil o familiar no requereix tant esforç, potser, o... Però això és una, o sigui, és una imatge completament distorsionada. Uh-huh. Completament distorsionada. Uh-huh.
5: Uh-huh. Doncs 3 d'octubre, en dues sessions, i gairebé ja arribem a la recta final abans d'arribar a la Mediterrània, a la Sala Gran, el 4 d'octubre, l'any demà, la novena de Beethoven, amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat del Vallès, i el Quartet Atenea, el 6 d'octubre, que és un dimarts, mira, un dimarts perquè sí, un dimarts tonto, a les 7 de la tarda.
2: Això ho proposen des del Conservatori Municipal de Música, és el concert inaugural. Els va semblar de fer-ho el dimarts a la Plana.
5: Home, Déu-n'hi-do, el Quartet Atenea. Bueno, vull dir que ja porten una bona tralla. I llavors, el 9 d'octubre, ja comença l'espectacle, un dels espectacles més destacats de la Fira Mediterrània, i ho deixem aquí, i ens tornarem a veure a partir de llavors, però no, abans jo crec que haureu de venir a explicar el tema del retaule, el tema del festival, és igual, ens tornarem a veure, però el programa el tornarem a agafar a partir de l'octubre. Joan, Sílvia, Aina, Pol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest dijous calorós de juny, i res, que tingueu un molt bon cap de setmana, que ja s'acosta. I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: La part del centre de Begur, tots som gent gran, i l'altra gent, doncs, 52 urbanitzacions que tenim, a l'hivern no els veiem. A l'estiu és una cosa insuportable, perquè te'ls trobes per davant, per darrere i pels costats, però a l'hivern no, és tristet.
1: És l'efecte del turisme en la crisi de l'habitatge que també s'extén a pobles del Ripollès. De seguida en fem la radiografia. Desallotjada l'última família que quedava en un bloc de pisos del Raval al carrer del Tigre. El propietari els ha anat forçant a tots a marxar de manera temporal, al·legant que el bloc es podria esfondrar, i els veïns, alguns de renda antiga, creuen que és una excusa per fer que no tornin mai més. Tot això aquest dijous en què analitzarem amb en Xavi Saissó la desfeta del Barça de bàsquet.
2: Felicitar al València, primero de todo, han sido mucho mejores que nosotros. Hemos sido al límite de nuestras posibilidades, pero no nos ha dado para más.
1: Últim partit de Xavi Pascual amb una nova derrota al Palau, 84-108 contra un València Bàsquet que s'ha coronat campió de la Lliga ACB. Els blaugranes encadenen 3 temporades sense cap títol i a la secció Jordi Trias ja pensa en el futur.
3: Un entrenador que encaixi les peces que l'any que ve tindrem. Una mica emmirallar-nos una mica amb el València, és l'estil de joc que ens agradaria.
1: I atenció, perquè des que va començar l'onada de calor en 3 dies, Catalunya ha registrat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures. Són dades de l'Institut Carlos III que registra l'augment de defuncions en èpoques d'altes temperatures comparat amb la mortalitat esperada del mateix període. El d'aquest any és un dels pitjors començaments d'una temporada d'estiu des que hi ha dades, i la majoria de víctimes eren persones de més de 85 anys. Seguirà fent calor, tot i que no tanta, en els pròxims dies. Jordi Carbó.
4: Avui les temperatures ja no pujaran respecte als darrers dies, però tampoc baixaran o ho faran molt poc. Dit d'una altra manera, continuem a aquesta hora i les pròximes hores amb ambient propi de la canícula i no pas de finals de juny, amb molt de sol i temperatures màximes que la major part de Catalunya se situaran entre els 35 i 40 graus. A alguns punts del litoral, sobretot de la Costa Daurada, no arribarem als 30. A localitats de la Costa Brava Central podríem superar els 35 de màxima. Durant la tarda i fins la nit, vent de marinada de moderat a fort en el conjunt de Catalunya i algunes tronades molt localitzades als Pirineus. Els pròxims dies no hi haurà grans canvis respecte al temps d'avui.
1: I rectifiquem, us dèiem, aquestes 43 morts atribuïbles a les altes temperatures en 4 dies, no en 3, en aquests anteriors 4 dies, segons dades de l'Institut Carlos III. Atenció, per ser als usuaris de metro a Barcelona. Avui comença el primer tall de l'estiu per obres al tram de la L9-10 Nord. Entre la Sagrera i 11 de setembre estarà fora de servei fins al 30 d'agost per obres. A la tècnica, Jordi Orós, producció Elia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Què tal? Bona tarda. Els gairebé 90.000 veneçolans que viuen i treballen aquí a casa nostra estan intentant contactar amb els seus familiars i amb els seus amics allà, a Veneçuela, per saber com estan després del doble terratrèmol al seu país. Estem parlant de l'1% de la població total de Catalunya, així que us podeu imaginar que aquesta tragèdia té un impacte enorme en moltíssimes persones que viuen aquí. El Departament d'Exteriors de la Generalitat ha facilitat 2 telèfons. El d'Emergències Consulars, per qui truqui des d'aquí, que és el 910-00-1249. 910-00-1249. I el telèfon d'emergència consular des d'allà, des de Caracas, que és el 0058-424-209-0264. 0058-424-209-0264. Molts veneçolans, de fet, s'han anat apropant al llarg del matí al consulat del país a Barcelona, que està a la plaça Urquinaona, perquè molts no estan aconseguint contactar amb algun familiar i també volen informar el govern veneçolà oficialment, doncs, que tenen algun conegut desaparegut amb qui no hi contacten. I hem anat allà fa poca estona. Això és el que ha recollit el nostre company, en Vicenç Llorca.
6: Incertesa, preocupació o angoixa són sentiments coincidents en totes les persones que s'han acostat des de primera hora avui al consulat veneçolà a Barcelona per intentar obtenir informació de primera mà sobre la situació als seus municipis d'origen. En José ha intentat sense èxit parlar amb els seus familiars.
7: Sé que les línies estan incomunicades ara mateix i per això no hem pogut contactar-les, però esperem que estiguin bé. Hay que esperar que amanezca para tener un mejor barrido de todo lo que ha sucedido.
6: En Carlos també ha intentat contactar i confia que a mesura que passin les hores li sigui més fàcil.
8: Esperando, porque como le dije, es hora de diferencia y a esperar que me respondan, que ya le escribí. Y bueno, preocupado por lo que, porque se fue fuerte.
6: I l'Adolfo ha tingut més sort. Ell ha anat al consulat a fer altres gestions i ja ha pogut contactar amb els seus familiars de Caracas, que li han comunicat que es troben bé.
9: Sí, tengo familia en Caracas. gracias a Dios, pues solo fueron grietas en paredes y tal, pero todos bien de salud y de accidentes.
6: De moment, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat que ja hi ha 164 morts i 970 ferits.
1: I les associacions de veneçolans aquí a Catalunya, què diuen? Doncs acabem de parlar amb Adriana Rubial, de Asocaven, i Ada Rafali, de l'Associació de Jubilats de Venezuela.
10: El aeropuerto de Maiquetía está absolutamente cerrado y fue parcialmente destruido.
11: Esta tarde tendremos una reunión con las demás asociaciones.
10: Lo más probable es que se establezca una cadena de suministros, de ayudas.
11: Ya a partir de esto, pues explicaremos a la gente cuáles serán nuestros centros de acopio, cómo los gestionaremos.
10: Y darle una mano a todos nuestros hermanos venezolanos que están pasando por esta tragedia.
1: Estan organitzant-se, per tant, per aquesta ajuda humanitària. Explicarem les vies, tan bon punt coneguem com es pot fer. El govern català també està atent a tot el que calgui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que el govern està en plena disposició d'ajudar, però que és l'Estat qui articula aquesta possible ajuda que pugui demanar Venezuela.
12: El govern de Venezuela ha d'activar el mecanisme de demanar l'ajut i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin.
1: A primera hora, l'equip de Catalunya, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que de moment no els constava que entre les víctimes hi hagi catalans, de moment.
13: Les notícies que ens arriben per part d'aquests tres contactes és que ara per ara no hi ha cap víctima catalana. De fet, sembla que no hi ha cap víctima d'Espanya, de tot l'estat espanyol, però són informacions, diguem-ne, que van arribant una mica amb comptagotes, perquè efectivament la situació és complicada.
1: Per cert, ha estat un terratrèmol de tal magnitud que els sismògrafs de la ciutat de Barcelona han registrat les onades sísmiques 10 minuts més tard. El sismòleg Jordi Díaz-Cusí, del Geociències Barcelona, ha convertit el seu compte d'X, a través d'una piulada, l'arribada d'aquestes ones a un quart d'una de la matinada, hora barcelonina, una mica més de 10 minuts més tard que l'epicentre, que ha estat, però, només, evidentment, perceptible en l'instrumental fi. Seguirem pendents de qualsevol novetat. A partir de dos quarts, tots els detalls del que ha passat des de Venezuela aquí a l'hora 14. De la crònica política, avui des dels micròfons de Ser Catalunya, Junts ha aclarit una mica més la proposta que ahir va llançar el Congrés i davant de Pedro Sánchez, Míriam Nogueras.
14: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
15: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
1: Junts proposa votar un nou president del govern espanyol que no sigui Sánchez, per tant, un candidat que el substitueixi fins que no hi hagi eleccions, a l'estil del que s'ha de fer al Regne Unit després de la dimissió de Keir Starmer. Aquest matí, en una entrevista a l'Aquí Catalunya, el secretari general del partit, Jordi Turull, assegura que no cal que aquest substitut sigui del PSOE, que pot ser d'un altre partit, Xavier Balló.
16: Turull ha defensat que la seva proposta d'apartar Sánchez i investir un altre candidat buscant darrerir l'arribada de l'extrema dreta al govern diu que el president espanyol és benzina per Vox i que cal trobar un altre camí que no passaria necessàriament ni per un diputat del Congrés ni per un socialista.
17: No cal que sigui del PSOE. O no ha de ser, no cal. Nosaltres, evidentment, que a partir d'aquí començaria un procés de negociació.
16: Malgrat el rebuig frontal de Pedro Sánchez a apartar-se del càrrec, Turull ha assegurat que algunes veus dins del Partit Socialista s'ho estan arribant a plantejar.
17: Nosaltres els hem fet una proposta i sabem que dins del PSOE aquest run-run hi és. Perquè són els comentaris, no tirarem de comentaris de passadissos. Però, que dius, no hem fet una proposta extraterrestre? Segur que no, ja li dic que no.
16: També ha tornat a refredar la possibilitat d'una moció de censura amb el PP i ha dit que no li donarien el poder als populars a canvi d'accelerar l'aplicació de l'amnistia.
1: I a aquesta hora us podré donar les dades que demostren l'efecte que té el turisme en la crisi d'habitatge. A la Costa Brava hi ha moltes més segones residències que vivendes habituals, pisos que durant l'any estan buits i que fan que trobar un pis de lloguer sigui missió impossible. Carles Couso, què tal? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda, Joan.
1: Des de Ràdio Girona heu estat mirant totes les dades d'Idescat i el cas més extrem és a Port de la Selva. Només 2 de cada 10 pisos són per viure-hi tot l'any, però també és alarmant en d'altres com Llançà, Pals o Begur.
18: A Girona província, Joan, la foto general ja impacta. 4 de cada 10 cases són segones residències, pisos turístics o lloguers temporals. Però les comarques que més malparades surten són l'Alt i el Baix Empordà. A Begur, per exemple, 1.600 habitatges són d'ús habitual, però la resta, uns 4.000, són d'ús no habitual.
0: És una cosa insuportable, perquè te'ls trobes per davant, per darrere i pels costats, però a l'hivern no, és tristet.
18: La Sol Font és veïna del poble. El metre quadrat a Begur està a prop dels 4.000 euros. A Llançà, Castelló d'Empúries, l'Escala o Cadaqués, el tant per cent de cases o pisos per viure-hi tot l'any no passa del 30% del total.
19: 37 famílies han marxat del poble. Això són Són molt de nens que no hi haurà al poble. No hi haurà aquestes famílies al poble.
18: L'Ivan és veí de Cadaqués, un poble on un pis d'uns 75 metres quadrats val gairebé mig milió d'euros.
1: Això passa, però, no només a la Costa Brava. Carles, també, per exemple, us heu fixat en el Ripollès, en pobles de postal com Setcases, on també és missió impossible trobar un pis per viure-hi tot l'any, perquè la majoria també són segones residències.
18: Sí, sí, Joan, en aquells llocs més pròxims a les zones turístiques, pistes d'esquí, ports de muntanya, passa el mateix que passava a la Costa Brava. El tant percent d'habitatges d'ús habitual es desploma. De fet, dels 19 municipis que té la comarca del Ripollès, en 14, més de la meitat són habitatges d'ús puntual, casetes o pisos de vacances. Però n'hi ha un, Setcases, en què només 2 de cada 10 habitatges són d'ús habitual. N'hi ha 332 que són d'ús no habitual, que són cases, pisos, en la qual la gent no hi viu durant tot l'any. Amb xifres semblants a Setcases hi ha també Vallfogona del Ripollès o Caralps, per exemple.
20: A nosaltres ens agradaria que vingués algú i treballés aquí i fes poble.
18: La Leonor Bernat va tancar el forn de pa de Planoles fa uns mesos. I aquí al Ripollès també ens sorprèn una altra dada, Joan. 12 municipis de la comarca tenen més de 760 habitatges buits i 200 solars sense edificar.
1: Com és la convivència entre els que hi viuen tot l'any i els que hi van a passar el cap de setmana o les vacances? La Marta Altimir ens ho explica a través dels casos de Girona, Bescanó i Parets d'Empordà.
21: Que repiquin les campanes i que boi repiquin fort, que despertin la comarca amb el seu repicar de mort i que escampin la notícia que tots ens gelarà el cor. A l'home més vell del poble aquest matí l'han trobat mort.
22: Que repiquin les campanes com repiquen els pobles que encara avui conserven una de les tradicions més autèntiques de les comarques de Girona. Repiquen per avisar els nens a la plaça que és hora de dinar. Repiquen perquè la senyora que està llegint a la platja sàpiga quina hora és. O repiquen quan han de lamentar la mort de l'home més vell del poble. Aquest soroll de campanes, però, no ha agradat sempre a tothom.
23: Si hagués de dormir aquí cada nit, jo crec que em despertaria més d'una vegada.
24: A les 7 del matí van ser 9 minuts.
23: Jo avui a les 4 del matí m'he llevat amb les campanes una darrere l'altra.
22: Ara fa 10 anys, la catedral de Girona va passar 2 mesos sense repicar les seves campanes per les nits per les queixes dels propietaris de l'hotel del costat. Els veïns, però, no volien que es perdés la tradició i fins i tot van recollir firmes perquè seguissin sonant. I una cosa semblant va passar a Bescanó.
25: Va començar a haver alguna queixa d'algun veí i veïna del voltant del campanar per les molèsties que els provocava el so de les campanes a la nit.
22: És l'alcalde Xavier Vinyoles. Els veïns fa un any van votar a favor de mantenir el toc de campanes de l'església de Sant Llorenç. Tot i les queixes del soroll a les nits, el sí a les campanes es va mantenir amb un 85% dels vots.
26: Jo trobo que és una cosa que és bonica, m'agrada. Vull dir que no sé a qui li pot molestar.
22: El 2026, el propietari de Can Moresc, una casa d'estiuetge a Parets d'Empordà que només tenia vida a l'estiu, li molestaven també els galls, ànecs, les gallines i tots els animals que feien sorolls pertorbadors, deia. Després de moltes denúncies per olors, sorolls i molèsties, els galls, les gallines i els ànecs segueixen allà amb tots els permisos de l'Ajuntament en regla.

0: 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita. Cadena SER.
1: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
3: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no, no ha contractat la llum a Factor Energia i no, no s'estalvia un 12,5%.
4: Manu, contracteu tots la llum. Yes. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Yes. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.

Associació Salvanista i Cultura Popular a Ràdio Manresa. I començarem, com sempre, amb una sardana, en aquest cas dedicada. Es tracta dels millors voluntaris, que va compondre Gironi Velasco. L'escoltarem amb una interpretació de la Cobla Salvatana i va dedicada a tota la gent de l'Associació Sardanista Bon Rotllo de Sant Joan de Vilatorrada. Endavant amb els millors voluntaris.

Era la sardana que va compondre en Jeroni Velasco, titulada Els millors voluntaris. Ens l'ha interpretada la Cobla Salvatana i anava dedicada a tota la gent de l'Associació Sardanista Bon Rotllo de Sant Joan de Vilatorrada. Bé, seguim. Aquest dimarts a la nit es celebrava la Revetlla de Sant Joan, la Gran Nit de Sant Joan. Aquest és el títol d'una sardana que va compondre en Joan Jungà i que ens interpreta la Cobla Cossetània.

La Cobla Cossetània ens interpretava Gran nit de Sant Joan, una sardana del compositor tarragoní Joan Jungà i Albert, que va viure entre el 1927 i el 2003. Molts compositors s'han dedicat sardanes a aquesta nit de Sant Joan. Nosaltres n'escoltarem una altra, la del Jordi Moraleda per Jacques. Es tracta de la màgica nit de Sant Joan que ens interpreta la Cobla Contemporània i que, a més, va ser Premi Ceret Banyoles, obtenint el tercer premi i el popular.

0: Sardanes cantades, sardanes amb veu.
1: Avui, seguint amb sardanes dedicades a la nit de Sant Joan, escoltarem a Ramon Calduc amb La nit de l'amor, una sardana d'Enric Morera.

era La nit de l'amor amb veu d'en Ramon Calduc. I escoltarem una altra cançó d'en Ramon Calduc, en aquest cas la sardana La Pepa Maca, de Jaume Torrents.

Era Ramon Calduc amb la Pepa Maca, una sardana que va compondre en Jaume Torrents. Aquest diumenge passat va començar l'estiu i en tenim per dies i crec que tots ja n'estem tips de calor. Bé, escoltem La primavera i l'estiu de Jaume Sisà.

Era la primavera i l'estiu, un estiu que va començar aquest passat diumenge i que s'acabarà el 23 de setembre. En tenim per dies. I bé, aquest diumenge passat, el 21 de juny, precisament el dia que entrava l'estiu, va ser el Dia Universal de la Sardana. I la sardana unitària que es va interpretar a Badades i a Plecs va ser Petita Ofrena d'en Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor. Escoltem aquesta sardana, Petita Ofrena, de Francesc Marrós, amb la cobla del Pare Manyanet.

Sardana Petita Ofrena, que va compondre en Francesc Mar Ros i que ens ha interpretat la copla del Pare Manyanet. Més notícies. L'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés i Bofill, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel, en reconeixement de la seva trajectòria sardanista. També ha estat estretament lligat al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent cap danser i president de la Colla Roure de l'agrupació sardanista Roure de Barcelona, com també sent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, entre altres. El 2010 ja va rebre un Premi Sardana a la Dedicació, atorgat per la Federació Sardanista de Catalunya i l'Obra del Ballet Popular. Des del 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè davant la Catedral de Barcelona. També forma part de la Junta de Som Sardana, on està a càrrec de l'àrea d'activitats en què desenvolupa diversos projectes vinculats la promoció i ensenyança de la sardana, com la coordinació del projecte Capital de la Sardana, l'esdeveniment anual que celebra cada any en una població diferent per convertir-la en centre de referència de la nostra dansa. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, iniciat l'any 1967, té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca negada d'un sardanista que per la seva vocació al servei i al foment de la sardana mereixi ser proclamat sardanista exemplar. L'entrega es va dur a terme durant el 72è aplec de la sardana d'Anglès. I tornem a la música i escoltarem la sardana que va compondre el binomi P. Bernat Massats, titulada Floricel. Ens la interpreta la ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens interpretava la sardana Floricel que van compondre en Joan Pi Bernat i Pere Massats. I seguim amb més notícies. El proper dissabte 27 de juny, a la Secuita, Vistabella, s'ha preparat una encerclada a l'església Jujuliana del Sagrat Cor. Serà 6:45 de la tarda amb la Cobla Maricel. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del Casal Tarragoní, així com d'altres participants. Durant la tarda s'estrenarà la sardana Vistabella, composta per Anna Abad, qui és filla tarragonina amb arrels vistabellenques. La compositora va decidir regalar una sardana a la vila després d'anomenar-la pregonera l'any 2025. L'Ajuntament fa una crida als quatre nuclis del municipi, la Secuita, Vistabella, l'Argilaga i les Gunyoles, a sumar-se a la iniciativa i participar en la jornada. La jornada del dia 27 consistirà en una ballada de 9 sardanes, una d'elles Vistabella, la qual protagonitzarà l'anellada del temple. El Casal Tarragoní està fent una crida entre el món sardanista i compta que nombrosos sardanistes de poblacions del Camp de Tarragona, entre altres, respondran a la cita, que es convertirà en una fita històrica pel poble. I tornem a la música per escoltar una de les sardanes, de les moltes sardanes que té l'Anna Abad. Concretament, escoltarem Camí de la UNESCO, que ens interpreta la Juvenívola de Sabadell.

Era la sardana d'Anna Abad, camí de la UNESCO, que ens ha interpretat la Juvenil de Sabadell. I seguim amb més notícies. El Foment de la Sardana de Rubí compleix 100 anys d'història. Durant la Festa Major de Sant Pere de Rubí, els dies 28 i 29 de juny, s'estrenaran 5 sardanes dedicades al centenari del Foment. El 24 d'octubre, el Foment de la Sardana de Rubí iniciarà els actes de celebració del seu centenari. Abans, però, durant la Festa Major de Sant Pere, estrenaran 5 noves sardanes dedicades al centenari. Seran els dies 28 i 29 de juny amb les coples La Principal de la Bisbal i la Copla Ciutat de Girona. Aquestes sardanes formaran part del 8è volum de la col·lecció discogràfica de la ciutat i el primer dedicat a l'efemèride. El gran gruix de les estrenes tindrà lloc aquest diumenge 28 de juny durant el tradicional concert de Festa Major, el qual anirà a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal. En aquest concert es podran escoltar per primera vegada 4 de les composicions: Rubí Ascent, de Francesc Xavier Casanyes i Edo, la sardana de Rubí d'Antoni Mas i Bou, Rubí festejant el centenari de Jordi León i Rollo i Rubinenques i Rubinencs de Josep Cassú i Serra. El dilluns 29 de juny, la celebració continuarà en la ballada popular que oferirà la Copla Ciutat de Girona. En aquest acte s'estrenarà la 5a composició commemorativa que porta per títol 100 anys fent poble, d'en Joan Roca i Rovira. Aquestes 5 noves sardanes seran enregistrades per la Copla La Principal de la Bisbal en el compact disc número 8 de la col·lecció de sardanes dedicades a Rubí i serà el primer volum monogràfic dedicat exclusivament al centenari de l'entitat. El disc es completarà amb un repertori d'obres estrenades al llarg d'aquest 2026 i d'altres peces històriques de lligam local. Tornem a la música i escoltarem Rubí 1927-1997 de Marcel Artiaga. Està dedicada al 70è aniversari de l'agrupació sardanista. Va ser estrenada el dia de Tots Sants de 1997 i té una bonica melodia de tible. L'interpreta la Copla Montgrins.

era la sardana Rubí 1927-1997 de Marcel Artiaga, que ens ha interpretat la Cobla Montgrins. I bé, aquest cap de setmana celebra la Festa Major, que lluç una població ben a prop de Manresa. Així, el diumenge trobarem una cantada d'havaneres a càrrec del grup Barcarola. Serà a les 11:45 de la nit a la plaça Major, i a la mitja part hi haurà ronc armat per a tothom. I el dilluns, de Festa Major a Callús, a 6:45 de la tarda hi haurà sardanes amb la Cobla Súria al passeig Ansel Claver, i a les 8 del vespre, a la plaça Major, un concert amb la principal de la Bisbal, i a les 11 de la nit, també a la plaça Major, el Ball de Nit. Tornem a les sardanes per escoltar Sardanistes de Callús, d'Antoni Albors, amb la principal de la Bisbal.

La cobla principal de la Bisbal ens interpretava la sardana d'Antoni Albors, Sardanistes de Callús. I també tenim sardanes a Manresa aquest dissabte, concretament aquest dissabte 27 de juny a les 10 de la nit, a la plaça Neus Català, més coneguda com a Crist Rei, tindrem la cobla marinada que ens interpretarà les sardanes següents, de l'actança de Domènec Moner, Cant a Manresa, de Pepita Llonell, una sardana que fa molts anys que no sentim a Manresa. Encanteri, de Xavier Ventosa, l'Estrella de l'Empordà, d'en Jordi Feliu, l'Aplec de l'Estany, d'en Jesús Ventura, Amics del Pla de la Seu, d'en Jordi Paulí, Alba, d'en Joan Roure i Gené, Picardies, d'en Carles Rovira, i el meu Jaumet, d'en Francesc Joanola i Reixac. Aquest és el programa d'aquesta ballada de sardanes que tindrà lloc aquest dissabte a Manresa, a la plaça Neus Català, a les 10 de la nit. Escoltem una de les sardanes que interpretaran, concretament l'Aplec de l'Estany d'en Jesús Ventura i Bernet amb la cobla mediterrània.

era l'aplec de l'estany d'en Jesús Ventura i Bernet amb la Copla Mediterrània. I no ens queda més temps i ens hem d'acomiadar. Us recomanem que entreu a la pàgina del Som Sardana, que té una agenda on aquesta setmana, bé, en els propers 8 dies, trobareu 54 ballades, 6 concerts, 4 aplecs i un acte relacionat amb la sardana, que sense Copla. Ens menjaríem tot el programa si haguéssim de fer l'agenda sencera. Doncs, com hem dit, ens acomiadem i tornarem, si Déu vol, dijous que ve, a partir de les 3 de la tarda. I us deixarem amb una sardana d'en Tomàs Gil i Membrado, la flama de la sardana, que en aquest cas ens interpreta la copla principal d'Amsterdam. Adéu-siau, amics.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa. No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Divendres 10 de juliol, el cantant i compositor aragonès Santiago Auserón actuarà al Vilar de la Duquessa de Cardona.
1: Ahora que deja seca mi vida.
0: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
2: La franja oscura alcanzó los campos y las flores decidieron crecer bajo tierra. Los árboles se comieron sus propias hojas y la lluvia se elevó hacia las nubes hasta secarlo todo. Cuando la luna se apartó, la penumbra se deshilachó, pero nadie pudo recordar el orden correcto de las cosas.
3: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Maripau Huguet i Manel Lucas. I després, com s'organitza la comunitat veneçolana a Catalunya per enviar ajuda al seu país. Fem oasi polític amb Joan Serra i Marc Rovira.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Claudio Matas, bona tarda.
1: Bona tarda, Ana.
0: En Claudio està sempre a l'altra banda de la peixera, el veig a l'altra banda del vidre de l'estudi, és el productor del balcó i l'escolteu també a vegades, però avui hem sentit la necessitat de seure'l només començar el programa. En Claudio és un dels 90.000 veneçolans que viuen i treballen a Catalunya i que estan amb l'ai al cor, després d'aquests dos terratrèmols que han arrasat el seu país. Claudio, avui és un dia molt difícil per tu, ho hem vist, només arribar tot l'equip al programa, a la ràdio. Has pogut parlar amb tots els teus familiars i amics que viuen allà?
1: Sí, va ser el primer que vaig fer al matí. Vaig ficar-me al llit, suposo que a l'hora del terratrèmol. Estava mirant el Mundial, a les 12:15, vaig dir, bueno, prou, anem a dormir. I vaig deixar el mòbil tranquil·lament i al matí, a l'aixecar-me a les 7 o així, vaig obrir i vaig trobar una alerta del New York Times que deia que havia hagut un terratrèmol. I vaig ficar-me a mirar Instagram, TikTok, Reels, i no havia sigut un terratrèmol. O sigui, vull dir, a vegades hi ha terratrèmols i dius, ha caigut un edifici. Dius, ah, bueno, menys mal. I no era el cas. Potser el vídeo que més em va impressionar era un vídeo de gent... Ahir era dia festiu a Venezuela. Sí. És un dia que té a veure amb la independència i és festiu el 24 de juny. I era el vídeo d'un grup d'amics a una barca fora a la costa per davant de la Guaira i estan pescant i comencen a dir paraulotes sense parar. Diuen, està temblando, mira. Llavors feien un plano que seguia des de la punta. Aquella part està molt urbanitzada, aquella costa, fins a un cert punt on comença selva, val? I entre la punta més edificada que es veia i el final de tota aquella costa edificada, que me la conec molt bé, només veies núvols de pols, d'edificis ensorrats, que aixecaven pols. I des del mar ells deien, però mira, mira, mira, i anàvem fent el recorregut, i a tota la línia de la costa havia pols en suspensió aixecada de l'ensorrament dels edificis. I jo et deia aquest matí, i després he anat al mapa a calcular si aquesta distància que jo et deia de memòria era real, imagineu-vos la costa des de... Si sortiu a la costa a Barcelona, des de davant de Montjuïc fins a Mataró, tota la línia de la costa, aquesta distància, 37 quilòmetres, d'edificis ensorrats.
0: Amb aquesta pols blanca en suspensió.
1: A tot arreu. Avui, clar, a mesura que anava avançant el dia, que s'ha fet de dia una altra vegada a Venezuela, i veus la gent treballant per rescatar, veus molta gent demanant ajuda, que estan els veïns de l'edifici que s'ha ensorrat traient gent que està sota la runa, unes situacions molt precàries. O sigui, no confiàvem, jo personalment no confiava que la resposta del govern i de l'Estat fos particularment potent, perquè el país no té aquesta força actualment, però està sent, crec que, encara més lenta del que podies preveure. O sigui, la gent està realment sola.
0: Has pogut parlar amb algú d'allà?
1: Sí, he parlat amb amics, família, cosines, cosins, amics de... Tinc una amiga a la universitat, per exemple, que no li ha passat res, però no podrà tornar a casa seva perquè el seu pis a una de les zones més afectades de Caracas no té danys estructurals. O sigui, hauran d'enderrocar aquell edifici i no podrà tornar.
0: Estan en xoc, imagino.
1: Sí, aquesta gent ha dormit, molta gent ha dormit al carrer. O no ha dormit al carrer, ha passat la nit al carrer, perquè no havia on anar. Perquè no podia saber... Clar, el terratrèmol ha sigut a les 6, a les 7 ja es feia de nit. Potser no has tingut temps d'entrar al teu edifici, que s'ha anat la llum, i poder comprovar en quin estat està casa teva. Tu

0: és a l'hora, la típica hora d'una missa, a les 6 de la tarda, i la gent surt corrents, i avui he vist vídeos de, crec que és l'arquebisbe de Caracas fent recorregut per les esglésies, i els vídeos eren increïbles, els parrocos, tot destrossat, les esglésies, que són molt antigues, estan en unes condicions paupèrrimes,
1: per exemple. Un poble colonial també has vist, no?, que
0: sí,
1: ha desaparegut.
0: Sí, un lloc dels llocs més turístics de Venezuela, a potser està a 2-3 hores de Caracas, has de travessar una cordillera que és Parc Nacional i baixes una carretera molt empinada i molt, molt estreta i arribes a un poble colonial que és una meravella, que té una cala molt gran, una platja espectacular, pues, a la plaça del poble gairebé totes les cases colonials s'han ensorrat. I el pas per carretera està tallat perquè han caigut pedres a la carretera. O sigui, perquè arribi l'ajuda per desenrunar aquest poble, serà dificilíssim, però primer has de netejar la carretera. És un poble on deuen viure 5.000 persones, una cosa així.
2: Les comunicacions, tu que deies que has intentat parlar i has aconseguit... No sé si has aconseguit parlar amb tothom amb qui volies parlar i amb contactar.
0: Hi ha hagut moments que no havia comunicació i moments que sí. O sigui, sé de gent que enviava vídeos que han trigat moltes hores a sortir els vídeos del moment que havien gravat i li havien donat a enviar.
1: Es produeix aquella situació de molta gent que està allà i envia missatges per xarxes dient estic bé, no? Que això és...
0: Clar, no, passa l'organització de la gent comú. S'ha fet una web que es diu desaparecidosterremotovenezuela.com, on hi ha més de 33.000 persones desaparegudes reportades, i crec que al voltant de 1.800, just abans de baixar l'estudi, que ja estaven trobades. O sigui que la persona que l'havia posat aquesta llista ja l'havia treta també dient hem trobat a la persona, està tot bé. Però al mateix temps hi ha 31.000 persones que els seus familiars no les estan trobant.
2: Ja, el ministre d'Afers Exteriors, el José Manuel Álvarez, ha donat una xifra fa molt poca estona de 68 ciutadans espanyols que estan desapareguts, que això vol dir que són els que l'ambaixada no hi ha pogut contactar. I el que està demanant el ministre és a tothom, doncs, que es pugui posar en contacte, si està bé amb l'ambaixada, com més aviat millor. Però ara la xifra aquesta d'espanyols desapareguts allà a Venezuela són 68. Mm.
1: Claudio, tu m'explicaves també. L'any 67 ja va haver-hi un terratrèmol.
0: Sí, va haver un terratrèmol, van morir 245 persones només.
1: 245.
0: La meva mare tenia 17 anys i recorda anar per l'autopista i veure com els edificis es movien. I ahir, per exemple, va caure un edifici que havia sobreviscut aquell terratrèmol. Perquè la zona més afectada de Caracas va ser la més afectada en el 67 i ara, 60 anys després, ha tornat a ser la zona més afectada per la falla que recorre la ciutat.
1: Clar, els protocols de construcció van canviar.
0: Es van fer molt estrictes. Venezuela té el protocol antisísmic de construcció més estricte del món. De fet, Japó, que té una zona sísmica molt més exigent, quan va veure els protocols que va posar en marxa Venezuela els va copiar. I en algunes coses, Japó és molt més flexible en la construcció que Venezuela. I assombra veure la quantitat d'edificis molt alts i molt poc alts que s'han ensorrat del tot.
1: Que, és que al Japó sempre estan esperant, sempre diuen de Big One, no? Ho diuen a Mèxic també. No sé si a Venezuela també està ubicada entre dues plaques, la del Carib i de Latinoamèrica.
0: La catedral de Caracas té un campanar particularment baixet, perquè inicialment el tenia molt alt i el 1810 va haver un terratrèmol i va caure el campanar molt alt i quan la van refer van dir no ho fem molt alt perquè vindrà un altre.
1: És algo que la gent té consciència.
0: Sí, se sap. Però per això el fet de que s'hagin ensorrat tants edificis fa pensar que el manteniment ha sigut nul durant molts anys de crisi econòmica i potser els controls sobre la construcció i aquesta normativa tan estricta, tinc la sensació de que aquests protocols no s'estaven complint en construccions noves. Hotels més o menys recents, perquè he vist vídeos de gent estàvem dins aquest hotel i tal i s'ha ensorrat del tot, fa pensar que les construccions eren una mica informals.
1: Ara fa cosa de 40 minuts ha començat una reunió amb veneçolans d'aquí, de Barcelona, de Catalunya, que volen abocar tota la seva ajuda, pensar idees. Jo no sé si és fàcil fer arribar aquesta ajuda. Ara la impotència deu ser molt gran.

0: És, suposo que és molt difícil fer arribar l'ajuda perquè no tenim un estat i una presència, la presència del govern i de l'estat no és particularment potent. Llavors, aquesta ajuda no sé qui la pot distribuir d'una forma eficient i coordinar les tasques necessàries a partir d'ara per rescatar la gent que està, que pugui estar atrapada als edificis i per reconstruir el país que ha perdut una part, en, perquè no ha afectat només La Guaira, Caracas i Choroní, que és aquest poble turístic. Mm. Hi ha ciutats bastant importants al centre del país que estan molt afectades en zones molt densament poblades. Mm. Hi ha, davant de la plaça de toros de Caracas, que hi ha una plaça de toros just al centre, sí, hi ha un edifici construït pel govern d'una cosa que es diu Missió Vivienda, i aquest edifici, que és molt, molt gran, de protecció oficial, ha patit, o sigui, aquest edifici que
1: danys
0: és molt nou...
1: Estructurals impossibles.
0: Danys estructurals supergreus. I estava veient el vídeo i dius, uau, quanta gent viu aquí? On anirà tota aquesta gent que s'ha quedat sense casa? O que no pot tornar fins que no es pugui garantir que la seguretat és total. Mm.
2: I això ha passat també en un any en què ja va començar com amb molta por, molta incertesa per la detenció de Nicolás Maduro. No sé com, si això pot complicar encara més la recuperació d'aquest terratrèmol, aquesta inestabilitat política que venia a Venezuela, i com la gent ho deu estar vivint, això també.
0: Clar, jo no sé quina capacitat d'acció té el govern ara, realment. En la distància em costa veure-la. Jo veig els vídeos i no veig militars i bombers a tot drap allà rescatant gent. Veig algunes imatges, però veig moltes imatges on és la gent comú amb pales i...
1: Amb el que poden.
0: Llanternes i la bona voluntat intentar treure o ubicar on està la gent per intentar buscar ajuda i tal. Se suposa, els diaris venezolans diuen que Estats Units, El Salvador, França, República Dominicana i Mèxic han enviat ajuda per rescat. Mèxic i El Salvador tenen un historial de terratrèmols molt important, tenen gent experta, i Espanya envia 57 membres de la UME aquesta nit a les 9, surten de Torrejón de Ardós, però arribaran demà, i avui el Francino ha tingut el cap de la ONG Intervenció, Ajuda i Emergència, que ha explicat que cada 12 hores supervivents que puguin estar a la runa, cada 12 hores la supervivència se redueix un 50%. Si aquest matí, o sigui, si el moment del terratrèmol havia 5.000 persones atrapades, 12 hores després, aquest migdia, per exemple, quedaven 2.500, aquesta mitjanit quedaran 1.250 i demà al migdia, quan arribin los de la UME, quedaran 600. O sigui, necessites l'ajuda ara, en aquest minut, has estat traient gent dels edificis ensorrats.
1: Clar, tu t'has llevat a les 7, amb la pitjor de les notícies, has vingut a treballar, has fet feina, perquè hem estat tot el dia treballant, que bé no pots estar, i ara estàs aquí, no sé, si, tots els ànims, que saps que aquest equip t'estima molt, que vull dir que si has de connectar-te a Venezuela, fes-ho.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Claudio Matas. Dos minuts, respirem i tornem.

0: al balcó.
1: Bienvenidos, fanáticos del misterio. Hoy arrancamos con una historia llena de giros
2: ¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
3: ¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera.
2: ¡Qué ilusión! ¿No comprar esta mochila rebajada? Sí, sería un delito.
1: No te lo pierdas. Hasta un 60% de descuento en las rebajas de Zalando. Solo hasta el 8 de julio.
4: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: ¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
7: ¿Qué va? Estoy con esto.
8: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
9: Vive mega cerca el partido con el mega ahorro de un 15% en todos los televisores LG, Samsung y TCL de 48 pulgadas o más, canjeable en un cupón que te renta un montón hasta el 5 de julio.
10: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
11: ¿Y si no hubiera contratado mi seguro? Pensando solo en ahorrar un poco. ¿Estaría ahora preocupado por el servicio de reparación de mi coche? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mapfre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar sin sorpresas, quieres Mapfre. Vamos donde vas. Mapfre.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
12: Set i 16. Quan escolts una carrera professional, realment estàs apostant pel teu futur i en algunes especialitats aquesta aposta és literal, perquè costa diners, a vegades moltíssims diners. Salma Lamrani, com estàs? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda, Anna. Doncs bé, contenta d'estar aquí amb vosaltres avui i a veure si podem aportar una mica.
12: 22 anys tens, eh?
13: Correcte.
12: Amb aquest somriure portes ja, perquè es nota que vas per feina. Quan vas acabar tu els teus estudis de pilot comercial?
13: Doncs ara farà gairebé un any. Vaig acabar, justament, era el 29 de juliol de l'any passat, 2025.
12: Quants anys són?
13: Jo vaig fer carrera universitària, així que 4 anys.
12: 4 anys. He vist que el teu treball de fi de grau era sobre vulnerabilitats de ciberseguretat
13: sí. En
12: el sistema CARS. Ho he buscat. Diu que és com una mena dels WhatsApps dels avions.
13: Exacte.
12: I això?
13: Bueno, és un sistema prou nou. Fins fa uns anys es parlava per ràdio, com estem fent ara. Però, bueno, òbviament, el parlar porta confusió, sobretot si estàs volant i està parlant una persona d'un país completament diferent. I per agilitzar, tenint en compte l'increment de tràfic tan bèstia que hi ha hagut, s'ha implementat aquest sistema de CARS. I on sí, com bé ho expliques de manera molt senzilla, és un WhatsApp que tenim els pilots allà entre les dues cadires. L'únic que l'implementar-se tant de nou amb unes bases que diguem-ne que són prou bàsiques també comporta que tingui una sèrie de vulnerabilitats.
12: Clar, és que ciberseguretat fa por, i WhatsApp fa por, no?, quan parles d'avions.
13: Exacte. Un atac a aquest sistema es podria afectar molt, molt greument a la seguretat de l'aviació.
12: Sort que tenim el teu treball. De fi, quan et van costar, Salma, aquests estudis?
13: No et puc donar una dada exacta perquè no ho sé, però
12: més
13: al voltant
12: menys
13: dels... arribant als 120.000 euros. Només la carrera, perquè després es paguen exàmens per separat i...
12: O sigui que tu comences la teva carrera amb una hipoteca sobre tu mateixa?
13: Exactament, amb 18 anys.
12: Amb 18 anys? Com ho has fet, això?
13: Bueno, doncs he tingut moltíssima sort perquè els meus pares m'han donat suport en tot moment. Òbviament, és uns estudis que tampoc la meva família es podria permetre, i ens hem hagut de demanar préstecs, com molts dels meus companys de classe, i, bueno, ara pagar la hipoteca.
12: Ara pagar la hipoteca dels teus estudis. Clar, aquest títol et permet pilotar un avió comercial per alguna gran aerolínia, o com funciona això?
13: Doncs, explicat breument, jo tinc el títol genèric, Però després amb els avions no funciona com els cotxes. Cada model d'avió té un certificat diferent. Llavors ara puc accedir a fer entrevistes a aerolínies i una vegada t'agafa l'aerolínia et formes per l'avió que tenen.
12: És a dir, que falta una segona part.
13: Sí.
12: És a dir, ara els avions que pots pilotar, quantes persones, per fer-nos una idea?
13: Ah, pot variar molt. Depèn, no sé, diria que potser 8-10 persones, potser hi ha alguns que no necessiten una habilitació de tipus.
12: És a dir, 120.000 euros i ara toca tornar a començar. I aquí ve la bona notícia, no? Perquè ara et tocaria tornar a pagar.
13: Sí.
12: Què ha passat?
13: Bueno, doncs fa uns mesos em vaig apuntar a les beques Carlos Salas, que les ofereix o les dona el CEPLA, que és el sindicat de pilots, el COPAC, que és el col·legi oficial, i GTA, que és una escola on es fa formació d'aviació. Ofereixen unes beques per ajudar a pagar aquesta habilitació de tipus. He estat durant un procés de selecció, molt semblant al d'una aerolínia, i he tingut l'enorme sort de poder ser una de les beneficiades d'aquesta beca.
12: Quins requisits? O sigui, qui les ha guanyat? Perquè veig que l'han guanyat només 5 pilots i tu ets l'única que l'ha aconseguit aquest any, dona. Què havies de ser? Crec que eren més de 60 candidats.
13: Sí, eren, no et sé dir la dada exacta, però sí. Llavors, primer hi havia una primera línia de tall en el que s'avaluava pues, la nota del grau, la nota de la selectivitat, també l'economia familiar, les notes d'anglès. Tenim un munt de certificats en aviació i ens era enviar documents i que revisessin. Després es passa una segona fase, que és vaig haver d'anar a Madrid, a GTA, i fer una entrevista personal amb tres pilots, un representant de cada entitat, el COPAC, el CEPLA i GTA. Eren preguntes personals sobre interessos, alguna relacionada també més amb teoria d'aviació. I una vegada passada aquesta segona fase, vaig haver de fer una tercera fase, que consistia en una prova de simulador amb una TR-72, també a Madrid.
12: M'encanta, ella diu els noms així, a TR... ens ho imaginem, Salma, val.
13: I res, a partir d'aquí van acabar de fer l'últim tall, van prendre la decisió i aquest any hem sigut 5 els afortunats.
12: Els diners que t'han caigut serveix per cobrir tota la següent formació?
13: Depèn una mica d'on la facis, però la majoria de casos no. Cobreix doncs, al voltant del 40%.
12: Del 40%.
13: Aproximadament.
12: L'altre tornes a...
13: Sí.
12: Vinga, a sumar, no?
13: A desembolsar, sí.
7: I tu quan calcules, o si calcules, creus que amb quant de temps, no sé si a vegades això, o potser no ho has pensat, amb quant de temps pots arribar
13: a recuperar
7: tot el que t'ha costat aquesta formació?
13: Sí que ho penses, sí.
12: Estàs calculant quants vols has de fer, etcètera, no?
13: És que és tan variant perquè els salaris en aviació canvien tant d'una aerolínia a una altra, d'un país a un altre. Depèn molt de la teva sort, del que triguis en començar a volar, però bueno, jo diria que com a mínim pots trigar 5 anys i d'ahí per arribar.
7: És una cosa que amb tota la gent amb la que has estudiat i això, preocupa el fet de que sigui un cost tan elevat que igual molta gent comença el camí i ho ha d'abandonar.
13: És així, jo conec a gent que ho ha hagut de deixar per temes econòmics, al igual que tothom té una preocupació, perquè al final l'aviació, diguem-ne que hi ha carreres que són molt cares, però tu tens l'opció de fer-la pública, no? Tu pots fer AD, ASAD o pots fer-lo a la UAB. En aviació no tens aquesta opció. Llavors, si a tu t'agrada i vols ser pilot, toca pagar, és que no tens un altre. O sigui que pots pagar més o pots pagar menys, però vaja, que toca pagar molt. I els meus companys, doncs hi ha de tot, però molts hem hagut de demanar préstecs per poder accedir a aquests estudis. La barrera d'entrada és important, llavors sí que es nota la preocupació.
12: I té sentit això? Després, ara et deia ell, Joan, o sigui, s'acaba equilibrant, perquè sempre s'ha dit, no? Després el sou està bé, però també és una implicació i una responsabilitat altíssima. És just?
13: T'ho direm uns anys. Ara no et sé contestar. Al final, el que ens dediquem a això és perquè ens agrada i ho disfrutem i és el que volem fer. I amb 18 anys decideixes gastar-te una quantitat de diners
12: estratosfèrica.
13: Llavors tens una responsabilitat molt gran i una pressió molt gran.
12: Tu ara has de triar en què vols volar, no? En Airbus, no d'un minut...
13: Ojalà pogués triar.
12: Què triaries? Però o què triaràs?
13: No
12: t'ho
13: sé dir.
12: No ho saps. Però has d'anar... T'han d'habilitar en alguna companyia? És a dir, ara tu pots anar a Ryanair, a Vueling, Iberia... Com funciona? On et col·locaràs?
13: Sí, al final doncs jo estic al pendent de les ofertes que obren les aerolínies i sempre que hi ha una per cadets, doncs aplico, d'allà passes un procés de selecció molt semblant al que us he explicat ara i si tinc la sort que una m'agafa, llavors allà ja es paga la formació, fas un període d'uns mesos, 4 o 5 mesos de formació i després ja comences a volar.
7: I hi ha aerolínies que és més fàcil entrar-hi que altres? O més fàcil o... No sé si suposo que depèn també de si fan rutes més curtes o més llargues.
13: Bueno, normalment les que volen llarg radi sí que ja els pilots venen de volar avions més petits i ja passen a... De cadet començant gran és, ja diria, gairebé impossible. Hi ha aerolínies més fàcils d'entrar? Bueno, al final depèn una mica de la demanda. Si una aerolínia necessita 1.000 pilots... Pues posarà una línia de tall diferent a la que necessita 20.
12: Quan voles ara, què et fixes? En el pilot o la pilot, no? Bueno, de dones pilot en trobes poques.
13: Sí, bueno, he de dir que cada dia hi ha més i és algo que he notat a l'escola i algo que mica en mica es va veient reflectit ja a nivell comercial. Però bueno, sí, continua sent un sector majoritàriament d'homes.
12: I posats a somiar, quin tipus de vols voldries fer? Jo he dit Airbus i t'estan encès els ulls, eh?
13: No, pues mira, et diré que fins fa poc t'hagués dit que jo m'anava a Boeing perquè m'agrada més i és més avió. Ara potser valoro una mica més la comoditat d'Airbus, però m'és igual això un que un altre. Tampoc puc escollir, ja t'ho dic. O sigui, l'oferta per cadets és molt poca i qualsevol serà benvinguda.
12: Era vocacional, el teu des de petita volia ser... Això sí que segur que t'ho pregunta tothom.
13: Sí, sí.
12: Però és que és molt interessant sempre.
13: Molta gent et contestarà que sí. Jo, en el meu cas, no tinc pares pilots, ni família pilot, ni cap referent pilot. Jo, en sí que els meus pares són de fora, he agafat molts avions perquè anava a visitar cada estiu, cada hivern a la família, i des de molt petita m'ha cridat l'atenció i m'ha agradat molt estar allà a l'aeroport jugant i mirant els avions. Mica en mica, això que era un interès, una curiositat, pues he anat investigant més, he anat coneixent gent del sector i al final vaig tirar per aquí.
12: I ho estàs aconseguint?
13: Mica en mica.
12: Mica en mica, aquí. Et fan que sí amb el cap, perquè imagino que t'has tirat anys i anys estudiant, ara et toquen hores i hores de vol i anar recuperant els diners.
13: Sí.
12: Però el teu Excel dius que quadra, al final acabarà quadrant.
13: Esperem. Esperem, si no la CaixaBank té un problema. Si no...
12: Jo trobo que ho tens bé, que et veig molt decidida.
13: Decidida, segur. Ara queda trobar l'oportunitat, que també és complicat. Al final, a qualsevol feina busquen experiència i d'això manquem. Però bueno, sí, tard o d'hora s'acabarà sortint alguna cosa.
12: T'anirem seguint, eh? Salma Lamrani, pilot, ara pilot comercial, té una beca magnífica, de Seple. I de qui més era, has dit?
13: Del Seple, del Copac i del GTA, que avui en dia és l'única beca més que tenim per pilots. No hi ha cap entitat pública ni res que doni suport als joves pilots. Llavors també se'ls ha de donar les gràcies perquè es valora molt i és molt important.
12: Que important tenir dones referents com tu, Salma. Moltíssimes gràcies. Nova dona pilot, que tinguis sort, de veritat.
13: Moltes gràcies, Anna.
12: Fins aviat.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què hem de recollir del dia?
2: Doncs fa 20 hores del doble terratrèmol a Veneçuela i l'última hora l'ha donat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. 68 ciutadans espanyols estan desapareguts ara mateix al país, ciutadans amb els quals l'ambaixada no ha pogut contactar, i per això el ministre fa una crida perquè si poden es posin en contacte com més aviat millor amb l'ambaixada.
3: 68 espanyols no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acaba de parlar amb la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, i les imatges que arriben d'allà, ens ho explicaven Claudia Matas, és que falten mans, falten mitjans per recuperar contrarrellotge els supervivents a sota les runes. Aquestes són les excavadores treballant pels carrers de Caracas amb el país en estat d'emergència. Fa poca estona a la ventana han parlat amb en Moisés Betlló, que és president de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergència. Estan preparats per anar a ajudar, assegurant que el temps corre en contra les possibles víctimes que encara podrien ser rescatades.
4: Ja no el décimo dia, sinó a partir del quinto o sexto dia ja és un milagre. Vale, las probabilidades, mira, hay estudios muy concretos sobre la supervivencia en terremotos en los cuales especifica claramente que cada 12 horas el 50% de las víctimas atrapadas va a morir por las heridas a no poder ser atendidas.
2: I el Servei Geològic dels Estats Units calcula que el nombre final de víctimes podria comptar-se per desenes de milers. Aquest organisme estima que gairebé amb tota seguretat hi haurà rèpliques que poden superar la magnitud 6 amb una probabilitat d'un 30% i s'estimen també unes pèrdues econòmiques d'entre 10.000 i 100.000 milions de dòlars. Estats Units, Espanya, Mèxic ja s'estan organitzant per enviar urgentment l'exèrcit, rescatistes, personal mèdic, això deia Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana.
5: Y lo que nos pidieron en este momento es rescatistas y apoyo de personal de salud. Entonces, una primera brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional sale el día de hoy. Una vez que lleguen allá y hagan una valoración con las autoridades de Venezuela, ya veremos qué ayuda adicional requieran.
2: I el líder opositor al país, Edmundo González, demana que l'ajuda d'aquests països hi arribi sense intermediaris.
6: Necesita equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y apoyo técnico. El mundo debe saber que esa ayuda tiene que llegar sin condicionamiento y sin intermediarios, que la utilicen como instrumento de control.
2: Hi ha molta angoixa als veneçolans que són aquí, que no aconsegueixen contactar amb els seus familiars. En són 90.000. Alguns han anat fins al consulat de Barcelona, a la plaça Urquinaona.
7: Acabo de hablar con el padrino de mi hijo, que su familia tuvo que saltar de un segundo piso porque las partes abajo en La Guaira, la mayoría de edificios se han sufrido daños importantes.
8: Hemos podido contactar a algunos familiares y tenemos un grupo de 3 personas que están desaparecidas, que están en el epicentro del siniestro.
2: A les 8 a l'Oasi Polític parlarem amb associacions de veneçolans que estan organitzant ja enviar allà ajuda humanitària. De la crònica política, Junts i el PP continuen la seva pressió cap a Pedro Sánchez. Han tornat a unir forces al Congrés dels Diputats per reclamar que el president se sotmeti a una qüestió de confiança, una maniobra amb la que ja van amenaçar Junts fa un any i mig i que va acabar retirant. Ara ho han portat els populars amb el suport dels de Puigdemont, Xavier Abelló.
9: El PP ha portat a votació un text calcat al que Junts havia registrat el 2024 i que després va acabar retirant i ha aconseguit que tiri endavant amb els suports dels juntaires i de Vox. La moció no té cap efecte vinculant pel govern espanyol, només el valor simbòlic que una majoria del Congrés li demani aquesta qüestió de confiança si no pensa convocar eleccions. Les dretes també han sumat forces per exigir la dimissió de Pedro Sánchez arran de l'acumulació d'investigacions sobre casos de corrupció.
2: I avui, des dels micròfons de SER Catalunya, Junts ha aclarit una mica més la proposta que ahir va llançar el Congrés i davant de Pedro Sánchez, Míriam Nogueras.
10: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
2: Votar un nou president del govern que no sigui Pedro Sánchez, que per tant el substitueixi fins que hi hagi eleccions a l'estil del que es farà al Regne Unit després de la dimissió de Keir Starmer. Aquest matí en una entrevista a l'Aquí Catalunya, el secretari general del partit, Jordi Turull, assegura que no cal que aquest substitut sigui del PSOE, que pot ser d'un altre partit.
11: No cal que sigui del PSOE. Bueno, o no ha de ser, no cal. Nosaltres, evidentment, que a partir d'aquí començaria un procés de negociació, evidentment. Nosaltres els hem fet una proposta i sabem que dins del PSOE aquest run-run hi és. Perquè són els comentaris, no tirarem de comentaris de passadissos.
2: Ja. I a Barcelona, al barri del Raval, aquest matí s'ha desallotjat l'última veïna que quedava en un bloc al carrer Tigre, que fa mesos que està apuntalat. feia 45 anys que vivia i que vivia aquesta persona, té un contracte de renda antiga, continua pagant-lo, però el propietari ha forçat que la facin fora temporalment, al·legant que no és segur viure, i els veïns temen que això és una excusa per poder renovar els pisos i apujar els lloguers. Martí Oliver.
12: Tot i que la propietat té l'obligació de mantenir la finca en bon estat, aquest bloc feia anys que estava deteriorat. Els veïns consideraven que les obres es podien fer sense necessitat d'haver-los de fer fora temporalment, però finalment la justícia va acceptar la petició del propietari. Els primers veïns van marxar al gener amb l'inici de les obres i mig any després encara no han pogut tornar, fet que propicia que busquin un altre lloguer, que hagin de pagar una altra fiança i que, per tant, puguin renunciar a l'actual. El Sindicat d'Habitatge del Raval denuncia que la propietat vol fer-hi allotjaments turístics. De fet, el propietari té una empresa dedicada als expats on els ajuda a tramitar la residència o els hi busca allotjament.
1: Laia Pujol, Anna Santero, com esteu?
13: Molt bé, bona tarda.
1: Aquests ens porten la informació esportiva. Alexia Putellas ja ha decidit destí, Laia.
13: Sí, després de setmanes d'incògnita sobre quin seria el pròxim destí de l'excapitana blaugrana i de sentir diversos noms com el London City o el Boston Legacy, finalment Putellas ha decidit anar cap a Londres. Ens explica els detalls Anna Palet.
14: Què tal? Bona tarda. Alexia Putellas fitxarà pel London City de la Lliga Anglesa després de 14 anys vestint la samarreta del Barça. Tal com ha avançat el diari Sport, l'acord entre les dues parts és total. El London City és un equip que no està classificat per la Champions, per tant, Alexia no s'enfrontarà contra el Barça, com a mínim la pròxima temporada. Una Alexia Putellas, que està a Venezuela ara, de vacances, i també amb activitats de la seva fundació, ha fet un comunicat en les darreres hores a les seves xarxes socials, confirmant que està bé i que tant ella com la seva família no s'han vist afectats pels terratrèmols de la zona.
1: Gràcies, Anna. El Sabadell dona per tancat el cas de Diego Foli, Arnau?
15: Sí, ha comparegut avui en roda de premsa el president del conjunt arlequinat i hem tingut l'oportunitat de preguntar-li pel cas dels polèmics cans del porter el dia de la Rua. Pau Morilla Giné ha demanat que es respecti el comitè de disciplina intern i ha aprofitat per agrair les paraules de l'alcaldessa.
16: Rebutgem, lamentem el que va passar. Això va de valors, va d'entesa, va de convivència, va de respecte i tot el que no estigui allà no és ideal. En quant a què passarà, evidentment hi ha una regulació interna, un codi de conducta intern i com totes les situacions on qualsevol treballador del club hagi de fer front a un comitè de disciplina interna, ho farem. Agraeixo, aprofito per agrair a l'alcaldessa l'entesa i comparteixo molt el que va dir.
15: I per tancar l'actualitat de futbol, el Girona ha anunciat fa poques hores la sortida del porter Juan Carlos.
1: I en bàsquet, el Barça va perdre i la Lliga i suma la seva tercera temporada en blanc.
13: Sí, ahir els blaugranes van perdre per un contundent 84-108 contra el València, que va aconseguir la seva segona Lliga. L'equip ara afronta grans canvis amb moltes sortides, com les de l'entrenador Xavi Pascual, i un període de reflexió perquè el projecte que havia de dur Lligues i Eurolligues suma, com bé has dit, Anna, la seva tercera temporada en blanc.
1: I el Barça de Futbol Sala té avui una segona oportunitat per guanyar la Lliga.
15: Sí, amb un partit que ha començat fa 7 minuts, a 7:45, els de Javi Rodríguez es juguen el quart partit de les finals després de perdre dimarts la primera oportunitat per aixecar el títol a Múrcia. Si avui no guanyessin, tot i així, la Lliga es decidiria encara al Palau en un cinquè partit.
1: Gràcies, Laia i Arnau.
13: A vosaltres. A vosaltres.
1: Carbó, com estàs?
17: Què tal? Bona tarda.
1: Tenim el forn encès a temperatures encara impossibles, eh?
17: Sí, passem del gratinador a 200 graus durant moltes hores. Sembla bé o no?
2: Temperatura de pizza, ara, no? Una mica?
17: Sí, sí, sí, sí. Vale. Bé, avui hem vist el que havia de suposar el descens de temperatura. Ho heu notat, no?
1: 0,0.
17: Bé, clar, si visquessis a Lleida i passessis dels 42...
1: No, és que tota la meva solidaritat...
17: Espera. Dels 42 als 39, notaries?
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, no sé, de 42 a 39 no sé si notes gaire.
1: Una mica, és psicològic, és a dir, veure el 4 i el 0...
17: Amb això tens raó, ho hem parlat moltes vegades, la complexitat d'analitzar la subjectivitat de la percepció de la temperatura, però hi ha coses objectives, no? Que el cos humà està a 36, 37 graus, tot el que sigui igualar o superar aquesta temperatura és patiment assegurat, senzillament. El cos doncs, es va escalfant amb molta més facilitat. I aquesta és la dinàmica de temps que tindrem els pròxims dies. És a dir, el que ha fet avui es repetirà demà i durant gran part del cap de setmana. A partir de diumenge alguna tempesta, però encara no està clar. Però, bàsicament, aquests tres darrers dies d'aquesta setmana, doncs això, temperatures altes, per sobre del que seria habitual per aquestes dates, pròpies de la canícula, en el conjunt de Catalunya de 35 a 40 graus les màximes, un pèl més baixes arran de costa, però aquí amb més humitat. I les mínimes també es mantindran sense canvis destacables, de manera que, bé, els que ja teniu la casa, la vivenda, al voltant dels 30 graus, doncs sí, a passar-ho com pugueu, perquè, clar, l'aire condicionat al final també acabarà cansant. Els ventiladors, jo sempre sóc un gran defensor dels ventiladors.
18: Totalment.
17: Dificulten molt la feina als mosquits. Això d'aterrar sobre la nostra pell ja és més complicat. I això, a veure, molta aigua, hidratar-se i paciència.
18: Mira, i el sorollet del ventilador ajuda al final. Mira què et dic, també.
17: I si no, taps a les orelles i no t'espertes i arribes tard a la feina.
18: Això a sobreviure.
17: Hi ha una bona notícia i és que tot sembla, tot apunta que just amb el canvi de mes tindríem un descens significatiu de la temperatura.
18: Ah, ho anirem seguint.
17: Això ho anirem seguint, això mateix.
18: Gràcies, Carbó.
17: Fins demà, que vagi bé.
18: Fins demà. Toni Suárez és el control de so. Ara són les 7:40 d'aquest dijous 25 de juny. Joan, què ha de sonar?
2: Ha tornat Bizarrap.

0: És una nova sessió de Bizarrap que aquest cas la fa amb un dels puertorriquenys més reconeguts a banda de Bad Bunny, que és Mike Towers. No sé si l'havies escoltat almenys el nom.
1: Per
0: Mike
1: tu,
0: Towers.
1: Sí.
0: Doncs és una sessió que era de les més esperades de Bizarrap pels fans, perquè feia molts anys que hi havia rumors de que tots dos col·laborarien, Mike Towers i Bizarrap, però mai arribava aquesta col·laboració. De fet, ells fins i tot havien dit ja que havien treballat i s'havien ficat a dins l'estudi, i tothom es preguntava, però què passa? Per què no publiquen la cançó? Doncs l'han publicat finalment, i és, saps que el Bizarrap fa sessions que simplement la cançó no té nom, és un número. Sí. Aquesta és la número 42. Què passa? Que tu et poses a mirar l'ordre de les cançons, sí, i la número 42 corresponia a l'any 2021. De cop el 2021 va passar de la 41 a la 43.
1: I això?
0: I la 42 es va quedar allà.
1: No té lògica.
0: Però és que igual és una cançó que van fer el 2021 i que ha decidit publicar fins ara. No se sap per què.
1: Misteris de Bizarrap.
0: O a vegades aquests misteris del màrqueting, que Bizarrap això també és molt, més molt expert.
1: Encara tu i jo estiguem parlant d'això.
0: Efectivament.
1: Clar.
0: Però sabem, a més, que avui també no només han penjat aquesta sessió número 42, sinó que tots dos, Mike Towers i Bizarrap, han penjat una altra cançó conjunta que es diu Booby Trap.

0: I aquí és una mica rap més clàssic, no, tan, no, no hi ha tanta producció musical de Bizarrap com en la primera. Però ja
1: rap
0: dic,
1: o trap?
0: Rap i trap, una mica dos. Però el que està fent Mike Towers aquí és rapejar, que a vegades el Bizarrap també hi cola moltes d'aquestes coses. I també és molt esperat aquest tema perquè suposava el retorn de més de mig any després de Bizarrap sense publicar nova música. Feia 6 mesos que no treia cap nova cançó. L'última va ser el desembre, va ser la sessió amb J Balvin. Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos. No te puedo ver, pero estás como el viento que se lleva todo. I només un mes abans, al novembre, va publicar una de les millors sessions que per mi, des del meu punt de vista, ha fet Bizarrap, que va ser, a més, amb un nom sorpresa, perquè se suposava que s'havia retirat de la música per entregar-se a Déu, que era Daddy Yankee. I una última cosa que els fans se n'han adonat és que en Bizarrap ara titula les sessions amb el número actual 42 1/66, i el 66 i això, sempre es repeteix. I això què es diu? Veus com és el Bizarrap que fa que parlem d'aquestes coses?
1: Que posa un límit, potser.
0: Que és que aquesta etapa s'acabarà la sessió 66 i ara anem per la 62.
1: És a dir, queden quatre sessions. T'he ajudat a sumar perquè les tinguis perdut,
0: sí.
1: Eh?
0: Queden 4 noves sessions de Bizarrap, que igual no vol dir res i, escolta, i després en fa 67,
1: és un expert en, però... en hypes, aquest home, no?
0: Pensem que sí, pensem que sí.
1: Què deies? Sí.
0: Manel Lucas. Crec que Manel Lucas volia
2: portar. És el que feia Mozart, no? Opus 35, clar. Opus 54, en el fons. Sí. Això ja, Mozart ja ho feia, no?
0: Està
1: tot inventat. Mozart ja feia hypes d'aquests,
2: ja
1: no?
2: Ja feia hypes, ja era un rei del màrqueting. També era bo, eh?
1: Anem amb la Laura Polo d'Alfó. Laura, tens una recomanació pels oients?
3: Sí, una recomanació que inclou un escenari al mar amb artistes com James i Rufus Wainwright o Alan Parsons, entre d'altres, i fins i tot una nit d'havaneres o una òpera, La Traviata, i la millor gastronomia dels 14 restaurants de Barcelona. Això és el Festival Blau Marí fins al 28 de juny al Port de Barcelona, a 5 minuts de Colom, i les entrades estan a blaumarimusic.com.
1: I ara arriba aquell moment que t'agrada tant, Joan Bofill.
0: Ah, tenim sorteig pel concert de James, dins del festival... De James, no? Sí.
3: Suposo.
0: Pel concert de James, dins del Festival Blau Marí. Què heu de fer per al concert d'avui? Ah, no, del...
1: No, del dia 25 de juny.
0: Però si avui és 25 de juny.
1: No, perdona, 27, no?
0: Per aquest dissabte, el concert de James...
1: No, per aquest dissabte, perdoneu. El sorteig és avui, 25. Les entrades són per dissabte.
0: Aviam, un moment.
1: A quarts de 10.
0: Dissabte, a quarts de 10, teniu un concert de James. Si voleu anar en aquest festival al Port Vell, al Festival Blau, cobren portes a les 7 de la tarda. Els primers que truquin al telèfon que diré tindreu 2 entrades pel concert d'aquest dissabte. Vaig a dir el telèfon. 93-344-1411, 93-344-1411, per anar aquest dissabte al Port Vell a veure James. El primer que truqui s'emporta les entrades a partir d'allà. 93-344-1411.
1: I no pengeu després, que la Laura es agafa les
0: dades. Doncs mira, la Laura ja està agafant les dades de les primeres persones que estan trucant. 93-344-1411.
1: Mari Pau Guet, Manel Lucas, no podeu trucar, per tant, quedeu-vos aquí 2 minuts i tornem amb vosaltres.
4: D'acord. El balcó. Consum entre
5: nosotros. Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
6: L'orxata va més enllà de ser una beguda refrescant ideal per als dies més calorosos de l'estiu. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum parlarem dels seus beneficis i orígens. Benvinguda.
7: Gràcies, sí. Sabíeu que diversos estudis han demostrat les propietats i els efectes positius que té sobre la salut?
6: Quines propietats nutricionals té l'orxata?
7: És ric en minerals com el fòsfor, el magnesi, el potassi, el calci i el ferro, i també és ric en proteïnes i greixos insaturats. Té innumerables beneficis.
6: Quins destacaries?
7: Per començar, l'orxata regula el trànsit intestinal. Els subproductes derivats de la xufa tenen més fibra que la civada o el kiwi i conté més ferro i potassi que un got de llet. A més, és una beguda energètica i nutritiva, d'origen vegetal i amb propietats cardiovasculars similars a les de l'oli d'oliva, la qual cosa ajuda a disminuir el colesterol i els triglicèrids pel seu alt índex d'àcid oleic.
6: La xufa es considera un superaliment?
7: Així és. Des de fa un temps, la xufa ha passat de fer-se servir exclusivament per elaborar orxata a convertir-se en un dels anomenats superaliments, sobretot per dietes com la paleolítica, basada en la idea d'una alimentació centrada en proteïnes i greixos.
6: On es produeix la xufa i quins són els seus orígens?
7: És ben curiós. Es creu que la xufa, el tubercle amb què s'elabora l'orxata, es plantava a l'antic Egipte, ja que se n'han trobat a l'aixuva funerari d'alguns faraons. A Europa, el bressol de la producció de xufa és ben a prop. Es troba a València i és l'únic lloc on es cultiva. Actualment, el 90% de la producció està emparada per la denominació d'origen xufa de València i es cultiva a la comarca de l'Horta Nord.
6: Moltes gràcies per tota aquesta informació. Ens veurem la setmana vinent pel pròxim programa de Consum sobre alimentació saludable.
5: Consum. Junts és cooperativa. Consum entre nosotros.
8: La matinada de divendres a dissabte, la Roja se la juga. I tu, si guanyen, també. Perquè celebrar la victòria a crit de les 4 de la matinada envoltat de veïns que volen dormir... És esport de risc. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar la victòria. Uruguai i Espanya. Viu la prèvia del partit a partir de 2:15. T'hi esperen regals, sorpreses i el postpartit. L'entrada és gratuïta. Amb l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. Cristóbal Chacén, el tio Faja i Gonzalo Álvarez.
9: Cachondeo riure.
8: Si guanyen, podràs cridar com un boig. I si perden, també. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
10: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó.

0: 7 i 49, ja són aquí la nostra parella de fet d'avui, la Mari Pau Huguet, Manel Lucas. Com esteu? Bona tarda.
1: Molt bé, molta calor, però molt bé.
0: Bé, bé, no? Bé, sí, aquí s'està bé, no?
1: Aquí s'està perfecte.
2: Sí. A més, dèiem, que, dèiem que som pro calor, nosaltres. Sí. Potser no pro calor tan radical.
0: Això m'ho dieu d'aquí una setmana.
1: No, sí, no, jo sí, eh?
2: Però entre, sí. Sí, entre passar molt fred o passar... Bueno, molt de calor no sabia.
1: No, jo sí. Jo
0: t'he de dir que amb la Mari Pau vam estar a 40, a Lleida, entre vinyes, sí, entrevistant uns pagesos.
1: Sí. Bueno,
0: tots que... estàvem regalimant. I ella allà, fresca...
1: Home, fresca, no, tampoc.
0: Sí, estàs tranquil·la.
2: Si aneu a casa seva, llavors ja,
1: clar, exacte.
2: No té fàcil, no?
0: Exacte. Però és veritat que estaves bé.
1: Jo em sentia en el meu ambient,
0: sí,
1: sí, sí. Però, home, a Lleida també fa molt fred la boira i
2: sí,
1: això
2: clar,
1: ja no em
2: clar.
1: Cau tan bé, veus?
2: És la... Sí, sí, sí.
0: No
2: és la,
0: tenir,
2: això que
0: no?
2: En deia un clima continental.
1: Sí, senyor.
2: Que estudiava.
1: Sí, senyor.
0: Manel, comencem amb tu, va. Tenim el Mundial de Futbol colonitzant la vida de molta gent.
2: Clar,
0: no sé si
2: i, i més fent-nos competència, autocompetència, una mica, també.
0: Ara estem cansats de dir, avui anem per aquí, avui anem per Ser Catalunya, per Cadena Ser i Ser Catalunya, hi ha un altre dia que anem per Ser Catalunya. Busqueu-nos a l'aplicació.
3: El balcó sempre hi és, hi ha el Mundial i el balcó,
0: sí,
3: sempre.
0: Sí. Entreu a l'aplicació i ens trobareu.
2: Doncs jo som pro-balcó, total, i, però bueno, anem a competir una mica contra el futbol, que també el van inventar els anglesos, però els anglesos han inventat altres coses, sí, i altres competicions que us vull comentar, que per mi són... Ara ja són pràcticament més importants que el futbol. Us n'he triat tres.
0: Les rareses de Manel Lucas.
2: Tres competicions tradicionals angleses. La primera es diu Warm Championship. Sí. No enganya, si ho traduïm, vol dir campionat de cucs. I consisteix en anar a un camp. Això se celebra sobretot a...
0: Que estan trucant,
2: a la regió de Devon, que és la, sí, la regió sud, sud-oest d'Anglaterra, és a dir, la pota aquella...
3: Sí. On s'estan fregint ara, també, no?
2: S'estan fregint, sí, també. Sí. I és portar la gent en un camp i intentar fer aflorar tants cucs de terra com siguin possibles. Pel sistema que sigui, però consisteix bàsicament en molestar-los. És a dir, és com si els veïns teus de dalt munten una festa d'una revetlla de Sant Joan per intentar aconseguir que tu surtis de casa teva i vagis a dir-los acabis a la Guàrdia Urbana. Bueno, doncs això és el que es fa amb els cucs.
0: És a dir, si tu piques a
2: anar
0: terra...
2: picant a terra, picant amb pals, fer una dansa ritual consistent en una mena de zapateado a l'anglesa, qualsevol cosa, la gent a més es disfressa perquè es munta una gran festa.
0: De cuc.
2: Bueno, també hi ha una mica, també una mica de merchandising de cuc, un barretet amb una mena de figureta de cuc. No un cuc de debò, sinó un cuc de, què sé jo, de paper maixé o del que
0: Mare
2: sigui,
0: meva.
2: I guanya el que el grup o l'equip que hagi aconseguit treure més cucs de
0: que
2: terra.
0: Que no pots estirar-los, de la terra?
2: No,
0: han,
2: no, no.
0: Han de sortir per
2: han
0: si
2: mateixos.
0: Han
2: de sortir per la seva pròpia voluntat i desesperació, pobres, també.
0: Mare meva, quin és el premi, sisplau, Manel Lucas, d'aquest concurs?
2: No, no, el premi és l'honor de ser l'aflorador de cucs més important
0: pobres,
2: del Devonshire.
0: Pobres, sense premi. Pobres,
2: del
0: sense premi.
2: No em pregunteu més perquè no ho sé. No ho sé, no sé si hi ha premis.
0: Portes,
2: no sé si hi ha
0: premis. Portes aquest val. Aquí tenim.
2: I vosaltres aneu preguntant. Em passa amb vosaltres, com em passava, com em passa sempre quan neix una criatura nova, i jo li explico a un altre, ja ha nascut, està molt bé i tal, sempre hi ha una pregunta que no sé contestar. Quan ha passat? No ho he preguntat perquè jo he anat al titular.
0: Molt bé, ens agrada.
2: Us agrada el Championship Worms?
0: Em sap
2: bueno,
0: greu pels
2: cucs. Benestar animal hi ha aquí...
1: Has dit quan se celebra això?
2: Això se celebra a l'estiu. A l'estiu.
0: Però preguntes, anem a la següent campionat.
2: Següent. Es diu en anglès Nettle Eating, i us diré que Nettle vol dir ortiga, i eating, sabeu que vol dir menjar. Per tant, és un concurs de menjar ortigues. És a dir...
0: No en sopa, perquè hi ha sopa d'ortigues.
2: No
0: m'ho puc creure, això.
2: A pelo, diguem-ne, a palo seco. És a dir... Hi ha una taverna, en aquest cas estem parlant de Dorset, estem parlant ja una mica més al sud d'Anglaterra, a la zona central, al sud, una mica més a prop de Londres. Allà hi ha una taverna que va començar a organitzar uns concursos de menjar ortigues, que, com sabeu, les ortigues piquen, cosa... és a dir, enriu-te'n tu dels jalapenyos, sí. perquè, clar, hi ha una...
0: Però és molt desagradable, la picada.
2: Posen una taula de fusta d'aquestes gegants, i llavors tot d'anglesos, molt anglesos, aquelles pells vermelles i tal, et donen un feix d'ortigues i es tracta d'anar menjant les fulles de les ortigues.
0: Posades tal qual, eh? O sigui...
2: Sí, seco.
0: Poden veure alguna cosa?
2: Poden veure sidra.
1: Només? O alcohol directament d'on veure?
2: Sí. Bueno, sidra alcohòlica, sí, clar. Però no es poden aixecar. És a dir, durant una hora, 60 minuts...
0: Quin trobo malament, ja, de pensar.
2: 60 minuts han d'estar menjant ortigues i amb el got de sidra al costat i anar bevent...
0: Algú ha acabat ingressat?
2: No consta que ningú hagi acabat...
0: No consta, no m'agrada la pregunta, Anna, i calla.
1: Tampoc preguntem el premi, no?
2: A l'hospital de Bournemouth.
0: Increïble. Val. I el rècord el tenim per això?
1: No.
0: De passem al tercer.
2: M'heu preguntat moltes coses.
1: És que em pica.
2: Us interessa molt. Clar, és que us desperto molt el vostre interès, eh?
0: Sí.
1: Perquè home, suggereixes moltes preguntes,
2: sí,
1: eh?
2: Sí. I la tercera prova es diu bog snorkeling, i bog vol dir, diguem-ne, pantar sèquia, i es tracta de fer snorkel, és a dir, submarinisme, a través d'una... per una sèquia, hi ha un camp, això es fa a Gales. Sí, la ubicació geogràfica sí que us la vaig donant, eh?
0: Gràcies, sí, però la sèquia està...
2: És una sèquia de camp...
0: Bruta,
2: de fang, d'herbes, de tot el que puguis trobar-te amb una sèquia, tu no t'hi tiraries...
1: Però si no veus res, està tan brut...
2: Bueno, tu vas nedant, diguem-ne...
1: Bussejant,
2: i guanya aquí, en aquest cas sí que hi ha una distància concreta...
0: Quina?
2: I el que acaba... Això crec que ho tinc apuntat. 100 metres. 100 metres, és a dir, són els 100 metres, allò que són els 100 metres llisos, són els 100 metres sèquia, i guanya qui triga menys, lògicament. I això també es fa cada any i genera, bueno, doncs, tota una sèrie de competicions. Moltes d'aquestes competicions tenen una finalitat benèfica. Això sí que és veritat. Pagues per participar i amb allò que es paga, és una mena de telemarató, diguem-ne, serveixen, doncs, per ajudar normalment associacions caritatives, benèfiques, etc.
0: És a dir, és una festa...
2: És una festa molt a l'anglesa.
0: Molt a l'anglesa.
2: Molt típic anglès. De totes maneres, abans de que us agafi a l'atac de nacionalisme...
0: Mira, no ho diguis, t'he de tallar aquí.
2: Ah?
0: Hem de parar 2 minuts.
2: Vale.
0: Perquè a més ens falta la teva cançó. No diguis el que ens havies de dir abans que... Tenim preguntes, també. 2 minuts. Ja. Que ara de seguida tornem. Bueno, si podem sentir una miqueta de la cançoneta, igual, no sé si arribem justos.
4: A la cadena SER i SER Catalunya... El balcó, amb Anna Puigvoltes.
5: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, el passeig Pare Claret 6.
6: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de Ser Catalunya.

0: Vull dir un minut, Manel Lucas, estaves amb aquests tres concursos que ens has deixat. Treure cucs de la terra, nedar per una séquia, menjar ortigues. Què més ens has de dir?
1: No, no, us deia que si us agafava ara un atac de nacionalisme i de... que raros que són els anglesos, això Catalunya, no tal, amb una buscada ràpida per Google he trobat la guerra de la farina de Berga, l'estripada de samarreta de Manresa, tirar pinyols d'oliva, el concurs de calçots, òbviament, i el cagaburro, que és deixar un burro en un camp i esperar que cagui en el... en el tros de terreny que t'han assignat a tu. Vull dir que això...
0: Vull dir que ha estat molt bé, això.
1: Vull dir que...
0: Però dels anglesos, a quin, així ràpidament, que canviarem de tema ja perquè se'ns tirarà el temps a sobre, a quin dels tres concursos? Ortigues, cucs o sèquia? Jo snorkel, sense dubte.
2: Sí, què faríem? Que participaríem?
0: Sí. Jo faria snorkel a una sèquia.
1: Si m'obliguen a un dels tres...
2: Sí, també, snorkel.
1: També, perquè és que... El dels cucs és que em fa molta pena, pobres cucs.
2: No, pobrets, no.
1: I l'altre, no em considero capaç de menjar ortigues.
0: I tu amb les ortigues què?
2: Jo amb les ortigues ja vaig tenir una experiència de pujar un camí sense adonar-me i m'anaven fregant aquelles herbes que no sabia que eren fa molts anys, era joveneta, a la vora de la Seu d'Urgell, a Castellà de Tost, on tinc família, i pujava a veure la família i de cop i volta se'm van posar les cames...
0: Com potes d'elefant.
2: Com pot... Que, clar, rascava, que no ho has de fer. Que no ho has de fer. I la meva tieta posant-me banys d'aigua amb vinagre, horrorós, eh?
0: Però ja us ho he dit, us enviaré una foto. On hi ha ortigues, hi ha l'antídot.
2: Ah, però hem de saber quina és l'herba.
0: Ja us ho enviaré,
1: eh? O la planta. Imagina't que n'agafem una altra. Que...
2: jo també provoqui urticària.
3: Comença a fregar amb totes les del
0: que
3: gos.
0: Que encara l'emboliqueu més. Mari Pau, tu vols celebrar l'aniversari d'una orquestra?
2: Sí, canviem radicalment de tema.
0: Que és tota una institució, sí.
2: Home, i tant. És històrica.
0: No deixa de ser festa, tot està relacionat.
1: Sí, tal.
2: Però amb aquesta orquestra no es fan concursos, en tot cas, concursos de ball. És l'Orquestra Meravella. Que al passat...
0: Mítica, no?
2: Mítica. El passat dissabte va celebrar el 75è aniversari al lloc on des de fa 75 anys assagen, que és a Caldes de Malavella, i el lloc on sempre, el mateix lloc on han assajat, que és a la casa d'en Lluís Ferrer, que està intacta com el primer dia, sembla ser que allò era un antic cinema, i en Lluís Ferrer va ser el creador de la Meravella i el creador també de la seva música inicial. I la casa està intacta, es veu que jo no l'he vist encara, però és digna de visita, perquè ells assagen tal qual, allí es va quedar, és com si el temps no hagués passat, s'hagués aturat més aviat, i aleshores ells van assajar allà un cop a la setmana des de fa 75 anys.
0: Però han anat canviant.
2: Han anat canviant de músics, clar, de músics.
1: Sí, de músics, sí, clar.
0: Ja, és clar, que ara
1: no faig...
0: aquest tema, sí. Clar.
1: Ara deuen ser grans i haurien ser una mica massa joves.
2: I malauradament alguns doncs ja no hi són. Ara són 13 músics i 4 cantants. I va ser molt maco perquè en aquesta festa en què hi va participar el president del Parlament, perquè va dir, davant d'una orquestra tan històrica, jo he de venir, i va venir a...
0: Tu hi eres, evidentment.
2: Jo hi era perquè sóc molt amiga dels de la Meravella, perquè em van demanar presentar la festa. Ja vaig presentar la del 50è aniversari, també a Caldes, al camp de futbol, i perquè el pare del Miquel i de l'Imma Comadevall, que són una mica els artífecs de la Meravella, el Manel Comadevall, que malauradament ja no és entre nosaltres, va tenir la idea de demanar-me d'anar a algunes festes majors a obrir balls.
0: Això és tan teu,
1: clar.
2: I aleshores anava amb la meva parella de ball i obríem la festa major amb un vals. L'altre dia la vaig obrir amb un pas doble.
3: Obries els balls de diferents festes majors de diferents pobles.
2: Sí, els que demanaven, doncs el Manel deia, vols venir amb la Meravella sempre?
3: Sí.
2: I l'altre dia vaig obrir després de la presentació el ball amb un pas doble.
0: Ah, sí?
2: Sí. Amb un company, amb el David Gimeno, que és un company de la coral, vull dir, no és la meva parella de ball, diguem. Mira, però aquell dia ho va ser, clar.
0: I escolta, es diu Internacional, no? Orquesta Internacional
2: Meravella.
0: Això és perquè han voltat per tot el món.
2: Home, i tant. Han actuat, sobretot, a molts països d'Europa, tant és així, que van actuar bastant temps a Rússia, i va ser molt maco perquè a Rússia,

0: ballaven,
1: jo tinc... Bueno, la meva filla toca amb una orquestra d'aquestes.
0: Ah,
1: perdona.
0: Quina?
1: Bueno, no té 75 anys, una orquestra que es diu Grand Band. Mira, aprofito per fer propaganda.
0: Vinga, home.
1: I per tant... Per això conec una mica tot aquest món, però jo no sóc de ballar gaire, la veritat.
2: No, però d'escoltar, és l'ambient que fa l'orquestra.
1: Sí, home, dona molta, clar, dona molta vida i molt... Sí. Hi ha cançons que continuen tenint vida gràcies a les orquestres.
0: Sí. I, a més, ells s'han renovat sempre.
1: I balls, també, sí.
0: S'han renovat, s'han actualitzat, han mantingut els temes de sempre, saben les preferències del públic.
3: Clar, pensa igual, que hi havia... Segur que ara saben cançons que toquen cançons de Bad Bunny, segurament. No?
0: Sí, i tenen, a més, fans que els van seguint, perquè em vaig trobar un grup de gent d'Igualada... que em van dir que l'any passat havien seguit 35 concerts i
1: de la Meravella.
0: De la Meravella. I aquest any començaven temporada, perquè clar, ara comença estiu i ara la Meravella tindrà molts bolos i a més, a motiu del 75è aniversari, de fet van començar l'any del 75è el 20 de març, ja van fer un concert al Teatre Casino de Caldes i tancaran l'any 75 el dia de Sant Esteve amb un concert també a Caldes.
2: I seràs allà per fer un altre passador?
1: Per obrir el ball.
0: Sí, aquí serà.
2: És un concert, però igual hi seré.
3: Balcó,
2: sí.
3: També,
2: home, què
1: escolta,
2: dius?
1: No, si no,
2: que hauríem de venir.
1: No he sabut mai d'obrir el ball amb un rap, per exemple, o amb un... Sempre és amb una cosa més tradicional. Perquè
0: clar, sempre ha sigut l'Orquestra Meravella.
1: Bueno, clar, perquè... Clar, a més que, segons l'hora, hi ha un tipus de música.
0: Sí, si un rap ja seria cap a...
1: Un rap és cap a les 11, 12... Sí,
0: un dia tancaria el ball amb un rap.
1: Ja és això, sí. A les 7, 8 de la tarda és el Pompero i tal.
2: I tries tu si passo doble, si vals...
0: Havíem triat, n'havíem escollit dos, és que n'havíem de fer dos, pas doble i xatxa, perquè normalment, quan l'Ajuntament, o vaja, en aquest cas el Manel Comadevall deia... Vols venir a la festa major de tal? Ho pactàvem amb l'Ajuntament i aleshores les orquestres normalment fan pausa, fan mitja part. I jo obria el ball i després, quan tornava a engegar la segona part, obria el ball de la segona part. Però aquesta vegada, com que era la festa del 75è aniversari, ells van voler fer, no van fer concert, sinó que van fer revetlla directament, després de l'acte més institucional, amb l'alcalde, el president, etcètera. No? I va ser molt maco. I aleshores havíem escollit pas doble i xatxa, i teníem preparats els dos. I com que ells han tret un disc que comença amb un tema que es diu Arriba la festa, que és una mica així... És com un merengue, però té un ritme així de pas doble que el podries ballar. Vam dir, va, ballem un pas doble. I vam ballar Mesonera d'Aragón. I després havíem escollit un xatxa molt maco, que aquest ha quedat en reserva per una altra ocasió.
2: Que sapigueu, que demà toquen a Brera, diumenge Premià de Dalt i dilluns al Masnou.
0: I no paren, tenen tot l'estiu ple de bolos, eh?
2: I mireu, clar, només podia posar...
3: No es reconeix prou la feina d'aquestes
0: orquestres, eh? De debò que ha fet una feina important perquè s'ha innovat sempre. És que saps què passa? Que és un patrimoni emocional i aquesta orquestra.
2: Mira, va, que soni.
1: I tant.

0: de la cançó de l'estiu ja.
1: No poden tenir millor ambaixadora amb la Mari Pau. Un dia anem a seguir-te tot el que necessites tu per posar-te a ballar.
0: Quan vulgueu, serà un plaer.
1: No, fer-ho amb el balcó.
2: I coneixes tota la gent de l'Orquestra Meravella.
0: Ai, us encantarà, són fantàstics.
1: Són fantàstics.
0: A més, els han fet unes ampolles de cava amb motiu del 75è aniversari, molt boniques, han tret un clauer del 75, el disc, en fi. És que hi va ser molt maco perquè tot el teixit associatiu de Caldes, els gegants, els sardanistes, els van fer costat i va ser molt maco quan els gegants centenaris es van acostar a l'escenari i la geganta els hi va lliurar un ram de flors. Molt maco.
1: Veus, està lligat, entre el concurs de menjar ortigues...
3: Sí, el concurs de menjar ortigues i després un concert de l'Orquestra Meravella per fer passar.
1: Mari Pau Huguet, Manel Lucas, moltes gràcies per ser aquí.
0: Bé, i bon estiu, no?
1: I bon estiu.

0: Laura Polo del Foc, que tens una recomanació pels oients.
1: Sí, és un escenari al mar, amb artistes com el grup James, que hem sortejat entrades ara fa un moment, que per cert, és que han volat en un minut, ja estaven assignades. També Rufus Wainwright, Alan Parsons, entre altres, i fins i tot una nit d'havaneres o una òpera, La Traviata, i la millor gastronomia dels 14 restaurants de Barcelona. Això és el Festival Blau Marí, que és fins al 28 de juny al Port de Barcelona, a 5 minuts de Colom. Entrades a blaumarimusic.com.
0: 2 minuts i tornem.
2: El balcó.
3: El dissabte 27 de juny és el Dia de l'Empresa. Un dia per reconèixer la importància de les empreses en el teixit productiu català. I del 22 al 27 de juny, a SER Catalunya parlarem amb start-ups, cooperatives, empreses familiars, autònoms, perquè les empreses són motor de progrés i benestar, perquè generen oportunitats i innovació. 27 de juny, celebrem el Dia de l'Empresa. Perquè quan una empresa creix, Catalunya lidera. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: 5, 6, 7, 8. Valorado.
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
6: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: ¿Tus pies cantan La Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
8: ¿Listos los 4 neumáticos? ¿Con tarjeta?
9: Sí.
8: Ponga el PIN.
9: No, póngalo usted, 4504.
10: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
11: Y vamos con la información meteorológica, porque se confirma que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, lo que provocará la llegada de la friolera de un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Nuestro consejo, aprovechenla.
12: Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
13: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
14: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
15: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
16: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
15: ¡Qué buen servicio!
16: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: Segons el tío Faja...
18: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
17: Segons Gonzalo Álvarez...
19: No sé quin il·luminat o quin psicòpata ha decidit que jo tingui que celebrar avui els vols amb aquest senyor al costat.
17: Però el Cristóbal Chassent ho té clar.
20: Cachondeo, riure, animació en general.
17: La prèvia i els postpartits de La Roja són únics amb els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. A la sala Cotton de Casino Barcelona, Uruguai, Espanya.
21: És gratis, eh?
17: La matinada d'aquest divendres a dissabte a partir de 2:15. Comença el cap de setmana amb emoció, regals i sorpreses. Més informació a casinobarcelona.com.
22: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
2: A la cadena SER, el balcó. Amb Anna Puigvoltes.